projectes i grans somnis per crear, un grapat de portes per obrir, buscant en els mars horitzons per esbrinar. El temps va agafar-ja tantes

penses als vespres.

26.

Deu ser nit a l'aratge i com aquí els estels han sortit del seu niu. Vaig venir amb vaixell escortat per les ones del mar. Quan jo era petit somiava que un dia seria el teu marit. Però la sort se m'acaba i no sé si podré tornar mai.

0: that.
1: Did you see this deal, man? Blow your mind. Come on.

Tots dos saluden, es besen i ell

la història que el sol i la lluna ja no van tornar a ser amics. Però això no és veritat. Més d'una vegada

0: Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres. En aquesta hora ha de començar la sessió de control al Congrés dels Diputats, que es veurà esquitxada per la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en el cas Plus Ultra. S'investiga si va cobrar comissions il·legals a canvi d'influir perquè l'executiu de Pedro Sánchez rescatés l'aerolínia durant la pandèmia.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, situa Zapatero com el líder d'una estructura estable i gerent arquitzada de tràfic d'influències i falsedat documental. La citat a declarar el 2 de juny i es converteix així en el primer expresident de l'Estat investigat per corrupció, cosa que ha desfermat un terratrèmol polític. Mentre que el Partit Socialista i el govern espanyol defensen el bon nom, el llegat i la presumpció d'innocència de Zapatero, l'oposició demanen que Sánchez abandona la presidència.
0: A Ciutadella comença el compte enrere per les festes de Sant Joan. Queda un poc més d'un mes perquè la ciutat menorquina celebri les festes patronals, que enguany comptaran amb al manco 50 efectius més que l'any passat per garantir la seguretat.
1: Es desplegaran 450 agents en total, el nombre de policies nacionals es manté i es desplaçaran més agents de la policia local d'altres municipis de les Balears. El director general d'emergències és Pablo Garrido.
0: Ara, abans d'escoltar Pablo Garrido, hem de dir que en aquests moments parla el líder de l'oposició, president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Al expresidente del gobierno, señor Zapatero, por los presuntos delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias nacional e internacional y pertenencia a una organización criminal. Usted todavía es presidente, le voy a formular tres preguntas. La primera, ¿cómo ejercía esta influencia en su gobierno? ¿Hablaba con usted directamente? La segunda, ¿va a remeter también aquí y ahora contra los jueces de la Audiencia Nacional como mandó hacer ayer a sus subordinados? Y la tercera y la pregunta más importante, ¿qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España? Muchas gracias, señor.
0: Escoltam la senyal al directe del Congrés dels Diputats, sessió de control molt marcada per aquesta imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Ara, a continuació, escoltarem la resposta del president del govern, Pedro Sánchez.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo, señor presidente del Gobierno, cuando quiera.
4: Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Mire, Presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal. No mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. Presidente Zapatero extendió derechos y libertades. Nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero.
0: I d'aquesta és la senyal en directe del Congrés dels Diputats sobre aquest assumpte que, sens dubte, marcarà avui la crònica política. Així arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics?
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
6: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
7: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
8: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
9: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del Port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
10: És l'aniversari d'un conegut teu? Dóna-li una sorpresa i dedica-li una cançó. Contacta amb nosaltres a radio@jpollenca.net, al 971 53 54 55 o al Facebook de Ràdio Pollença.

0: Molt bon dia, són ara mateix les 9 i 6 minuts del dematí i avui és dimecres, és dia 20 de maig. Maria, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Jaume, bon dia.
2: Bon dia, com va?
0: Molt bé, i vosaltres?
2: Aquí som.
1: Molt bé.
0: I d'aquí som, l'equador de la setmana, una jornada avui que tenim moltes coses per contar en els nostres oients i crec que podem començar donant una bona notícia, denunciar que tenim un sorteig avui.
1: Feia
0: molt de temps que no teníem un sorteig.
2: Jo aquesta darrera que vareu sortejar era una entrada per... Que vareu veure, sé que vareu veure unes urnes que vareu posar aquí damunt.
0: Ah, però això era lo de...
2: Lo de Nadal, potser.
0: Lo d'Emprèn Pollença, lo de Nadal, lo de Pasco.
2: La de Pasco, exacte.
0: La campanya de Pasco.
2: No s'ha d'haver vist un aquí damunt, que ho vareu fer en directe.
1: També en memòria que nosaltres.
0: Sí, nosaltres ja no me'n recordem, Jaume. I d'aquest és un sorteig de dues entrades dobles. Aquest dissabte, Capela presenta el seu darrer disc, Morgan, a les 8 a l'Auditorium de Palma, a la Sala Magna, on s'espera un gran espectacle. I de Guillem Ramon, la veu pollencina de Capela, mos ha dit, podeu sortejar entrades, dues entrades dobles, però els donarem a les primeres persones que mos telefonin, però atenció, no telefoneu ara, que tenim els telèfons aturats perquè estem en directe. Serà a partir de les 10 que acabarem aquesta primera hora informativa i ja podrem agafar els telèfons. És a dir, les primeres persones que telefonin a partir de les 10, 971 53 54 55... I de la primera tindrà dues entrades dobles i la segona dues entrades més.
1: Això ja que no és un sorteig,
0: no? Dissabte. No, regalam.
1: Regalam.
0: Bé, un sorteig, no. És que, clar, no tenim temps de fer sorteig.
2: Serà qüestió d'això. Després que agafis telèfon...
0: Sí.
2: Primer...
0: Pam.
1: Primer. Teniu una hora per organitzar-vos. Demanar sí. A la persona amb qui voldríeu anar a veure sí. Cap pela. Si pot, i a les 10, quan soni el balletí, el primer que heu de fer cridar a la ràdio.
0: Sí. I d'això, just el balletí, tenim el telèfon preparat per a partir de les 10, ara mateix no em porta crideu, no, això és com a punt jove. Si ho feis abans de les 8, apuntant a les activitats, no compten.
1: No compten.
0: I no compten, no em porta crideu abans de les 10. I bé, tot això ja, ara vos contaré la programació, però avui tindrem en Guillem Ramon aquí a la ràdio, també. Bé, idò, què tenim avui, a men, Maria? Ja he començat per això...
1: Començarem primer de tot a les 10 i 10 més o manco parlant del Teatre de Barra amb el seu organitzador i l'alma mater, en Javier Mate Sanz, en qui cada vegada que tenim Teatre de Barra mos agrada fer una xerradeta. Recordant que el Teatre de Barra és un humoll aquesta setmana, en aquesta ocasió se fa en humoll, hi ha hagut qualsevol petit canvi, han hagut de canviar una de les obres, però bé, ell mos ho contarà en tot detall i mos explicarà les tres obres que se podran veure divendres, quines són i de què van. A les 11 farem una connexió amb Humoll. Avui la campana sonarà en Ocell Miquel Calllong, per això avui no sentiu en Bruno, perquè d'aquí no res hi haurem de connectar des del port de Pollença. Han de venir 8 alumnes del primer cicle a xerrar d'un tema transversal d'enguany. L'escola fa feina i de cada any amb un tema transversal. I enguany són llengües i cultures del món i concretament els nostres orígens. A les 12 tenim l'informatiu del migdia i, com deia Joana, a les 12 i mitja parlarem amb en Guillem Ramon, integrant de Capela, Pollencí, per parlar d'aquest nou àlbum. I nosaltres acabarem a la 1 i 10, 1 i quart, tenim el programa del Món del Vi amb en Toni Campomà.
3: Molt bon dia a tots. Avui, en el programa Món del Vi, coneixerem Wine World. És un grup d'alemans que està al Lleida, que el que fa és que se'n cuida de les vinyes de propietaris que no puguin o no saben cuidar-les. Vinyes legals, Els fan el vi, els elaboren tot el vi, i després el distribueixen tant a ells com a la seva vinoteca que tenen al Lleida, a la carretera de Palma, al Lleida. I tindrem en Til Rauba, que és un dels consejers, també vendrà l'altre, alemans, i mos contaran com s'arreglen per tenir... Tenen més de 20 finques amb vinyes i fan vi. Ara, doncs, espera l'un i quart i mos entraran de tot.
0: Ja ho sabrem tot, a partir de la 1 i quart. Que tu deies, Maria, que vàrem parlar amb ells per la Fira d'Ovi.
1: Sí, els teníem molt a prop aquí a la porta de la ràdio. Eren un dels cellers en què vàrem, no vàrem poder xerrar amb tots. Però amb aquests m'ha quedat... especial perquè el seu cas és un poc més curiós, perquè ajuden això a fer vins d'altra gent que no té fincotes. I sí, i crec que pot ser interessant.
0: I d'això serà el món del vi, i després farem una aturadeta musical, però a les 5 reprenem en la programació de petits plaers que tenim avui.
1: A partir de les 5 tornareu aquí amb els veus i seran en Bruno i en Jaume. Tenim primer un repàs a l'agenda, després a les 5 i 20 ronden l'oposició, com cada dimecres, i aquesta setmana és el torn d'Unió Mollera Pollencina. Na Bianca Aguilar i Domo repassarà temes d'actualitat municipal. A les 6 tornarem a parlar de sabors de l'abadia, que ja sabeu que per aquest cap de setmana ha organitzat un programa completíssim. I d'avui tornarà el regidor, Toni Cànoves, i tancarem aquest cicle d'entrevistes amb n'Antònia Puig i na Diana Borràs. Elles fan aquesta conferència, conversatori, que se diu De la fusta a la fibra, tradició i innovació del patrimoni flotant d'un moll. Na Diana Borràs és antropòloga cultural, n'Antònia Puig és empresària nàutica, la xerrada la fan divendres a l'Associació de Veïns d'Humoll, de fet és la primera activitat d'aquests sabors de l'abadia i tenia ganes de xerrar amb elles. I d'això avui cap vespre a partir de les 6 i a les 7 ho rebentat anglès amb en Matt and Will i en William Matt.
0: Molt bé, i aquests són els continguts de la programació d'aquesta dimecres 20 de maig. Començam. I començam recordant-vos que l'Ajuntament presenta demà dijous, dia 21 de maig, el Pla d'Emergències Municipals, conegut com el PEMU.
1: Des del 2018 és obligatori que tots els municipis tinguin un pla d'emergències municipal que fa que davant catàstrofes meteorològiques el poble tingui una resposta ràpida de recursos. Amb aquest pla es crea una comissió de coordinació que és la que diu com, quan i quins recursos se posen en marxa davant d'una emergència. El pla ha estat elaborat per l'empresa Cotaambiental i es donarà a conèixer demà dijous a les 12 del migdia a la sala de plens a una reunió oberta a tothom. Escoltam la regidora Maria José Jiménez, qui ens explica.
4: Quines són aquestes emergències? Inundacions per desbordaments de torrents, en tenim. Inundacions per pujada del nivell freàtic de la mar, també en tenim. Pot ser també una emergència, un enfonsament d'un vaixell en càrregues contaminants a dins la mar, també en tenim. O pot ser un incendi forestal o un parc natural, el tenim, i a més tenim un parc natural, seria la Serra Tramuntana, però a més qualsevol zona rural i de bosc, que en tenim també. Per tant, el pla d'emergències municipal aquí a Pollença és més necessari que mai. Formen part de la comissió de prevenció, brigada, policia, bombers i protecció civil, de la comissió de resposta, a més, hi formen part benestar social. En el cas d'un incendi, en el cas d'una evacuació, tots els recursos de benestar social disponibles, ja siguin llits, menjar, etc., i crear zones de refugi, formen part d'aquest pla.
0: I avui és el darrer dia per presentar al·legacions al catàleg de patrimoni de l'Ajuntament de Pollença.
2: Recordem que la documentació està disponible a la web municipal. Allà hi trobareu quins són els edificis i elements que el catàleg protegeix, els nivells de protecció i tota la documentació necessària. El catàleg inclou d'haver 900 elements amb 3 graus de protecció i una quarta part són jaciments arqueològics. Es protegeix l'arquitectura religiosa i civil i també elements paisatgístics i etnològics.
0: Avui, tercera jornada de vaga dels metges de la sanitat pública. La convocatòria ja sabeu que pot afectar els centres de salut del municipi.
1: Sí, recordant que els metges segueixen reclamant aquest conveni propi i millores laborals. I tot i que la vaga està convocada per durant tota aquesta setmana, avui en el centre de salut de Pollença ens acaben d'informar que no hi ha cap metge que faci vaga. Recordant, però, que els metges no tenen obligació d'informar si faran vaga o no fins al mateix dia. I és per aquest motiu que se recomana a tothom que tingui cita que acudeixi igualment al centre de salut i allà els informaran. En cas de que el seu metge faci vaga, podran demanar cita per un altre dia. En tot cas, però, igualment, al llarg de tota la setmana, el servei d'emergències segueix donant amb normalitat.
0: Dilluns hora baixa va tenir lloc la primera sessió informativa de la campanya Visc a Pollença, destinada als establiments del nucli de Pollença.
2: Entre d'altres, es va explicar el nou funcionament del servei, el nou horari en la incorporació de la fracció orgànica i els materials d'acompanyament.
0: I en clau de successos, un ciclista de mitjana edat va resultar ferit ahir dimarts al migdia després de sofrir una caiguda a la carretera de Formentor. L'accident va tenir lloc al voltant de les 13:45 i va obligar a activar un important dispositiu d'emergència.
1: L'home s'hauria precipitat per un terraplè d'uns 5 metres mentre circulava per aquesta carretera de la Serra de Tramuntana i les dificultats per accedir a un punt on se trobava van fent necessària la intervenció d'un equip especialitzat en rescats de muntanya, així com l'ús d'un helicòpter per facilitar-ne l'evacuació. Fins al lloc dels fets s'hi desplaçaren efectius d'un parc de bombers d'Inca i Alcudi que aconseguiren localitzar el ciclista i col·laboraren en les tasques de rescat. Posteriorment ferit, va ser traslladat per via aèria fins a l'Hospital de Son Espases, on va ingressar amb diverses lesions. De moment no s'ha informat sobre el seu estat de salut. L'intervenció ràpida d'aquests serveis d'emergència va permetre atendre en aquest ciclista amb celeritat i garantir-ne una evacuació segura.
0: El Centre de Turisme Ornitològic de la Gola ja ha obert les inscripcions per a la propera activitat que fan ja la setmana que ve.
2: El pròxim dissabte, dia 30, faran un taller d'estampació botànica impartit per na Catalina Sebastià, tècnica en recursos naturals. Serà de 10 des de matí a 1 del migdia al mateix centre i és gratuït. Cal fer inscripció a través d'un formulari que trobareu a les seves xarxes socials.
0: I atenció, important recordar que aquest divendres hi ha campanya de donació de sang a Pollença, al centre de salut, de les 4:30 fins a les 9.
1: Sí, recordeu que és important reservar cita a donasang.org, aquí podreu triar la franja horària que vos vagi millor per anar a donar sang. Queden encara algunes places. Recordem que amb una donació podeu salvar fins a 3 vides, la sang no se pot fabricar i a les Illes Balears cada dia se necessiten 200 donacions. Recordant també que pot donar sang qualsevol persona entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos i gaudeixi de bona salut. No cal estar en dijú, però sí haver fet la digestió. Els homes poden donar fins a 4 vegades a l'any i les dones 3 vegades. Això sí, entre donació i donació han de transcorrer almenys 2 mesos.
0: I aquest divendres torna a Teatre de Barna, aquesta vegada al Port de Pollença, i ja podeu reservar entrada.
2: Sí, les obres que se representaran són les següents, el segon parroquial Aigo, a la bodeguita Llengo amb Tàperes i a Café du Moll Sufercaufen. Les funcions seran a les 8:30, a les 9:05 i a les 21:40. El preu és de 5 euros per funció. Les entrades es poden reservar al mail orbitaeditorial@gmail.com. També es podran comprar el mateix dia a la taquilla davant de Café du Moll a partir de les 7:30.
0: I el Port de Pollença celebra aquest cap de setmana Sabors de l'Abadia, Mostra de la Tonyina, la segona edició que comença divendres amb una xerrada sobre fusta i fibra local de l'Associació de Veïns du Moll, però el gruix de les activitats es faran durant dissabte tot el dia i també diumenge. Vam començar amb què tenim dissabte.
1: Mireu, la programació d'aquest dissabte inclou un torneig de volei mixt 4x4 a la platja de la Gola, que se fa de matí i hora baixa. També l'exposició marítima de la fusta a la fibra, en la que s'hi faran algunes visites guiades. Hi ha els diversos ronxets i subhastes de tonyina en directe i tallers gastronòmics, amb xefs reconeguts com Santi Taura, Jon García, Ricky Cordero, Josep Coll, Marga Coll, Endes Erlandson i David Ribas. Tot això anirà més maridat amb vins locals. En aquests sabors de l'abadia també hi haurà activitats infantils, tallers familiars, un espai divulgatiu del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears i degustació de tapes de tonyina elaborades per restaurants. A més, hi ha el dinar popular dissabte, que és benèfic per a fama, i també hi haurà música en viu durant el dia i un concert de Jimmy's Fantasy a la nit.
0: I hem de destacar que dissabte hi ha el taller gastronòmic especial.
2: Es tracta d'una experiència única amb el ganxa de la gaviota dins el marc de sabors de l'abadia. El xef del restaurant Terra, David Ribas, preparar una selecció de 5 tapes degustació especials que aniran maridades amb vins del celler Nacra, en una vetllada pensada per gaudir dels sabors, el paisatge i la màgia de l'abadia. També comptaran amb la presència d'Àngela Font. El preu d'aquest tast són de 30 euros i s'ha de reservar al restaurant Terra.
0: I de moltes propostes per dissabte, i que tindran diumenge?
1: I diumenge encara una mica més, perquè hi seguirà havent activitats i tallers del Centre Oceanogràfic, també hi haurà més ronquets i subhastes de tonyina, més degustació de tapes de tonyina balear que faran els restaurants, tallers gastronòmics, en aquest cas a càrrec de César Mogollón i Pau Cintes, i la música en directe amb Fisherman, Friends, Jazz Band i també Guillem Tacó. Podeu consultar el programa complet a les xarxes de l'Ajuntament.
0: I també hem de recordar, si voleu assistir al ronqueig i voleu participar de la subhasta de la tonyina, que hi ha altres tonyines patrocinades.
2: Aquestes són les dates i les hores. Dissabte 23 de maig, a les 11:30, primera tonyina patrocinada per en Joy Pollença. @enjoypollença podeu trobar tota la seva informació. Dissabte, també 23 de maig, aquesta vegada és cap vespre, a les 5:30, hi haurà la segona tonyina patrocinada per Rotary Club. I diumenge 24, a les 11:30, la tercera tonyina patrocinada per Licors Moya. Tot el que es recapti a les subhastes destinarà a benefici de Prodis, a FAM i a Baimar.
0: Canviant de qüestió, el Museu de Pollença celebrarà el Dia Internacional dels Museus amb un teatre.
1: Sí, Cadàver Exquisit és una creació del grup Teatreros amb dramatúrgia i direcció de Francesca Palau, una paiaia. Les funcions són dissabte a les 5 i a les 7 i diumenge a les 12 del migdia a les 5 i a les 7. Les entrades valen 5 euros i se compren a ticketib.com.
0: També vos hem de recordar que el Festival de Pollença ja té la venda oberta d'entrades per a tots els concerts d'aquest any i ja n'han venut més d'un miler.
2: Sí, això va començar des d'ahir, ja està oberta la banda general, amb descomptes i abonaments. Se poden comprar a la web del festival, www.festivalpollenca.com, o a l'oficina del festival, de dimarts a dissabte, de 9 a 2. Recordem que els preus oscil·len entre els 30 i 45 euros, i depenent això de la zona i el concert. Però que hi ha descompte, que són els següents. 25% de descompte als titulars de Canet Jove, per als menors de 14 anys hi haurà un 50% de descompte, 25% de descompte també per residents empadronats al municipi de Pollença, 25% de descompte en persones en atur de llarga durada i 25% de descompte a alumnat i professorat de l'Escola de Banda Música, així com en els seus integrants. També hi ha diferents descomptes per abonaments. També vos recordam que el mes de juny es fan les xerrades del festival a tothom a càrrec de Pere Estorric i són gratuïtes, però heu de reservar entrada.
0: I el Club Pollença ja informa que celebrarà la desena edició del Curt Club en noves categories, premis i el projecte col·lectiu Missió X.
1: Sí, en aquesta convocatòria d'enguany el lema es pensa, grava i explota, i s'hi pot participar en quatre categories diferents. La primera és un Curt Club jove per joves de 12 a 18 anys. També hi ha el Curt Club Emergent, que s'hi poden presentar joves de 19 a 26 anys. En aquestes dues categories, els curtmetratges han de tenir una durada d'entre 3 a 10 minuts i els premis oscil·len, o premis són de 300 euros i també hi ha diploma. Per altra banda, hi ha la categoria Premi Xarxes, atorgat per Foto Ruano. S'hi poden presentar curtmetratges fets per joves d'entre 12 a 26 anys i en aquest cas han de ser peces verticals de 60 a 90 segons pensades per formats virals. El premi és de 150 euros en material a Foto Ruano. I per acabar aquesta novetat, Missió X by Lui Viu, una proposta col·lectiva de Cadàver Exquisit Audiovisual on diferents grups construeixen una sola història per relleus. Els temes per participar en el Curt Club són lliures, se poden fer en diferents dispositius, mòbil, càmera, tableta, si admeten ficció, documental, animació, videocreació o formats híbrids. Les obres s'han d'entregar abans de dia 29 de maig i la gala d'entrega del premi serà el 12 de juny en Uclunna, en el Club Pollença.
0: I passam a la informació esportiva. Atenció, el Pollença i Port Futbol Club anima l'afició a anar tots junts cap a Consell, perquè allà hi haurà un partit molt important. Han arribat als play-off descents a Divisió d'Honor i volen que l'equip senti el suport de tota l'afició des del primer minut.
2: Això serà el partit, és aquest diumenge, 24 de maig a les 6. És per això que han pot un bus que té sortida de l'esport de Pollença al pàrquing de la piscina a les 5 i sortida des de Pollença serà un monument a les 5 i quart. El preu és d'un euro i vos podeu apuntar al bar del camp del Bercuig.
0: I també tenim informacions d'un Moll Tennis Club.
1: Sí, perquè han explicat que la diada final que teníem prevista per dia 30 de maig, això s'havia de fer ja la setmana que ve en el poliesportiu du Port de Pollença, ha hagut de quedar suspesa. Informen que estan intentant cercar una solució per poder-la fer-la a un altre indret.
0: L'àrea d'esports informa que durant un mes d'estiu podreu continuar amb activitats esportives a les instal·lacions municipals.
1: Sí, important recordar també dates d'inscripció. Bé, de moment segueixen obertes les inscripcions per les estades i per la setmana que ve s'obrin les inscripcions per als parcs de juny i setembre. Us empadronats s'hi poden apuntar ja a partir de dilluns a les 9 de matí i no empadronats dijous de la setmana que ve, dia 28. També hem de recordar que per apuntar-se a les classes de natació d'estiu han d'esperar un poc més. Les inscripcions seran dilluns 1 de juny i dilluns 8 de juny. I per les activitats esportives d'estiu, que no són natació, recordem que les inscripcions per als usuaris d'hivern també són ja dilluns de la setmana que ve, a partir de les 9 de matí, i per a nous usuaris seran dia 1 de juny.
0: Recordant també que el poliesportiu acollirà del 20 al 25 de juliol una nova edició del campus de bàsquet Sergi García. És una proposta que va adreçada a joves nascuts entre els anys 2008 i 2016.
2: Durant 6 dies, els participants podran gaudir d'entrenaments, activitats i convivència al voltant del bàsquet, en una iniciativa pensada per fomentar l'esport i els valors d'equip. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del codi QR del cartell oficial del campus. A més, l'organització ofereix un 10% de descompte durant els primers 10 dies des de l'obertura d'inscripcions. El campus es durà a terme al poliesportiu de Pollença i comptarà amb la participació del jugador mallorquí Sergi García.
0: I també tenim notícies del Mallorca Nord Judo, perquè dissabte va celebrar a Cap de Pere el 33è Trofeu Internacional Renshikan. El club hi va participar amb un equip de 22 competidors, format per una gran combinació de joves que comencen a la competició i d'altres judoques més experimentats.
1: I hem de donar l'enhorabona una vegada més en el Mallorca Nord Judo per tots els bons resultats que varen aconseguir. Mireu, medalles d'or per Adrià Castarnado, David Nieto, Alejandro Castrillo, Bruno Roger i David Huelva. De plata per Julia Trujillo, Jordi Cifra, Sara Tudorache, Diego Cerdà i Aleix Sebastián. I bronzes per Júlia Moragues, Noel Galindo, Xisco Vilar, Jaume Simó i Lluís Escandell. Informen que la propera cita serà ja aquest diumenge, un campionat de Balears de promeses, i hi participaran 15 competidors classificats de club.
0: I abans de passar a l'informació de la premsa escrita, ens acaben d'informar i volen felicitar l'Associació de la Tercera Edat de Colònia perquè ha estat reconeguda pel govern balear com l'associació que més participació i activitat ha tingut en un programa de formació Grans Actius de totes les Balears. Per això el seu president, Tomeu Coll, i el secretari Joan Badell es varen desplaçar fins al Consolat de la Mà, seu del govern, per recollir el diploma. I des de Ràdio Pollença també volen donar l'enhorabona a tots els socis, a l'Associació de la Tercera Edat de Colònia, que, com dèiem, ha estat reconeguda pel govern balear com l'associació que més participació i més activitat ha tingut en un programa de formació Grans Actius. I ara sí, i ara anem a veure què ha publicat avui la premsa escrita parlant de Pollença.
1: Començam amb les planes de successos de l'última hora, perquè hi trobam aquesta notícia que us comentàvem fa uns minuts. Un ciclista va ser ferit després de caure des de varis metres a la carretera de Formentor, diu que un ciclista de mitjana edat se va precipitar ahir al migdia des de varis metres d'alçada per la carretera de Formentor a Pollença, on estava realitzant una ruta. L'home va requerir assistència en un lloc i fou traslladat fins a l'Hospital de Son Espases, on ingressà amb diverses ferides, tot i que el tancament de l'edició d'aquest diari encara es desconeixia el seu estat. El succés es va registrar a la 1:45 del migdia, quan se va donar avís després de l'accident, i segons els testimonis, l'home hauria caigut d'uns 5 metres per un terraplè acte seguit, i degut a l'orografia del terreny s'activaren els grups especialistes de muntanya i l'helicòpter de la Milana. Els efectius dopats d'Inca i Alcudi accediren en un punt de la caiguda on localitzaren el ferit, que fou rescatat i traslladat per via aèria a Son Espases.
2: I pel que fa a última hora, a la secció de Part Forana, a la Foganya, diu «Dona visibilitat a lo invisible». Caixa Colònia ha participat en una jornada organitzada per Prodis per posar-se a la pell de les persones majors i amb discapacitat, que moltes vegades es troben amb dificultats a l'hora de fer tràmits o accedir a serveis. L'iniciativa va incloure activitats pràctiques per visualitzar les barreres que existeixen en aquest col·lectiu.
0: 9:32, ara ja tot seguit farem el repàs de les portades digitals.
5: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.
1: Començam amb portada digital de Diari de Mallorca. El carrer Sant Esperit emergeix per la massificació turística de Sant Miquel en el centre de Palma. Diuen: aquí evitam que els guiris ens atropellin. Amb l'augment dels edificis que s'estan rehabilitant i la major afluència de persones que recorren aquest carrer, cada vegada van obrint més negocis. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears qüestiona que un estranger no pugui residir a Mallorca perquè té antecedents per delites. Els jutges recorden que el govern ha de demostrar la perillositat social que representa l'individu el que vol expulsar. El tribunal, 8 anys i mig de presó per pegar una pallissa, per pegar pallisses a la seu nadó recent nascuda a la colònia de Sant Jordi. L'audiència provincial rebaixa lleument la condemna a l'home que va agredir la nina des de que va néixer fins als 4 mesos. La petita va sofrir diverses fractures i en una ocasió se va afegar amb una tovalloleta que son pare li va posar a la boca. Un constructor acusat d'una estafa immobiliària a Mallorca diu: no fou la meva intenció arruïnar la vida de ningú. També en tribunals, condemnats 2 germans per una agressió sexual a una jove discapacitada a Inca. Per la ciutat, una sentència obliga a Cort a anul·lar la classificació com a sòl rústic d'una parcel·la de 36.000 metres quadrats. A Palma, el Tribunal Superior de Justícia de Balears estima un recurs d'hiperrenta car contra el canvi de qualificació fixat en el nou pla general a l'abril del 2023. Considera que aquella modificació fou incompatible, irracional i arbitrària. La resta de la cúpula de Plus Ultra es va produir després d'un registre a Mallorca. La policia inspeccionà un immoble de l'illa per la seva possible relació amb una xarxa de blanqueig veneçolana. Anticorrupció investiga si l'aerolínia desvia a l'organització fons del rescat del govern. I l'Ajuntament de Palma ja tramita la llicència per a que el restaurant Roca s'instal·li al maig del 2027 al nou passeig marítim. També professors de l'IES Josep Maria Llompart defensen el bon ambient i repliquen les crítiques a la direcció. Més titulars: vaga a l'aeroport de Palma. Els treballadors d'assistència a persones amb mobilitat reduïda denuncien coaccions per frenar les aturades. La plantilla dels serveis acusa la direcció de vetar el 100% dels canvis de torn per sabotejar la mobilització del 25 de maig, mentre critica un escenari de precarietat crònica i col·lapse que afecta directament els passatgers. En futbol, opinió: Colberg ha de desmentir que no s'entera de res. Aquest és el titular que podeu llegir avui de l'article que signa Sebastià Adrobe. I en planes culturals avui s'entrevista a Luz Casal. Diu: el rock m'ha servit per expressar inconformitat, la ràbia, la llibertat i l'alegria sense límits. La cantant d'essència rockera actua aquest divendres a Palma, a l'Auditorium, on presenta el seu darrer disc, Me voy a permitir, un viatge sonor per gèneres com el fado i el bolero. I un darrer titular: Israel intercepta la barca de la flotilla cap a Gaza en la que viatja un mallorquí. Diu, ens està generant una enorme angoixa. La barca Cabo Blanco, on viatja el Llorenç i Toni Riera, una expedició formada per 53 barques romba Palestina, ha sigut interceptada per Israel a les 3 i mitja del capvespre d'ahir, poc després de que ocorregués el mateix amb la barca Girolama.
2: I seguim amb el digital d'Ara Balears. Destaca, la Policia Nacional no veu indicis de risc en la concentració del nucli nacional a Palma. L'Ajuntament de Palma autoritza la cessió de l'ús de l'espai perquè l'informe policial no desaconsella la cita ultra aquest diumenge a les 12 hores a la feixina. Seguim. Educació regularà la presència de voluntaris dins els centres educatius. Les activitats hauran d'estar canalitzades per entitats acreditades amb objectius pedagògics definits i sense substituir les funcions del personal. El calvari d'una treballadora a un hotel de Mallorca en feien viure a un bany amb un matalàs a terra. La jove acusa un hotel mallorquí d'haver-la allotjada en un espai insalubre per cedir la seva habitació a turistes i assegura que l'experiència li ha provocat problemes físics i psicològics. Terra Ferida denuncia un xalet monstruós a Son Vida i carrega contra la UNESCO. L'entitat ecologista considera que edificacions com aquesta van en contra de la Declaració de Patrimoni Mundial de la Serra de Tramuntana. Passam a Nacional. L'Audiència Nacional imputa Zapatero com a líder d'una trama de tràfic d'influències.

0: denunciants que el polític de Cos s'apugen al sou mentre els serveis públics continuen col·lapsats. L'Associació de Treballadors Públics alerta de la paràlisi de diversos departaments de l'Ajuntament de Palma i reclama solucions urgents a l'equip de govern de Jaime Martínez. Divisió en un test de condemna dels atacs homòfobs a les illes de les Illes al Parlament. La moció tira endavant amb el suport d'Esquerra i del PP, que evita censurar l'actitud de l'escent davant un mural a un institut. Continuem. Els docents seran autoritat pública. Així ho va assegurar el conseller Vera i va dir que agredir-los tindrà conseqüències més greus. El Consell gastarà 1 milió per promocionar Mallorca en diverses campanyes. La primera és de Bon de Veres i reivindica el producte local, la cultura i la tradició de les illes. La Sindicatura de Comptes treu el colors als ajuntaments. La majoria no controla com cal les despeses. Cap ajuntament de Menorca té un interventor en plaça, en propietat, i tots són interins, assegura. Pel que fa al món, Cuba adverteix als Estats Units que provocaran un bany de sang si ataquen l'illa.
1: I acabam el repàs de les portades digitals en l'edició del diari Última Hora en clau de successos. El detingut per disparar a l'aire son banya és el conductor que en va matar un altre a la rotonda de Merca Palma i va fugir. Mercat immobiliari. La milla d'or de Palma es queda sense locals, pugen els preus un 69% i la inversió comercial s'expandeix a altres carrers. El còmic Històries del barri farà el salt a la gran pantalla. Un jove intenta apunyalar el coll un altre després d'una discussió inca. Tailàndia demana a Espanya la sentència de l'expolició local de Son Cervera que en va intentar matar la dona. Avui és el Dia Mundial de les Abelles. Balears recorre a centres de fecundació per evitar que neixin abelles híbrides més agressives. I diversos titulars de la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Les converses de la trama Plus Ultra surten a la llum. Follarem encara que hagin de pagar una miqueta alguns membres de la presumpta trama, en què ha estat imputat l'expresident Zapatero, s'hi referien com la seva pana i van pagar 2.000 euros a Jessica Rodríguez, exparella de l'exministre José Luis Ábalos. El missatge de Zapatero després de la seva imputació: no he fet mai gestions a favor d'Ultra Plus. Qui és qui del cas Ultra Plus? Zapatero està a la trama. El qui és qui d'aquest cas? L'oficina de l'expresident en el carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, era, segons el magistrat, el centre de coordinació de la xarxa. El jutge del cas Plus Ultra xifra 1,9 milions els beneficis de Zapatero i el seu entorn. I les reaccions del president Pedro Sánchez ha expressat en el Congrés tot el seu recolzament a Zapatero. Altres titulars del diari Última Hora: veïns i conductors exigeixen millores a la carretera cap a Can Picafort. És molt perillós, diuen. Inseguretat ciutadana, nova onada de robatoris a Son Güells. Estan desesperats, tenim por i ens sentim sols. Com hi pot haver gent que vulgui anar-hi per 79 euros? Indignació per les rutes en bugui a Mallorca. L'empresa gallega Infobibliotecas serà la nova propietari d'Embat, Quars i Palma Distribucions. Titulars de l'Orient Mitjà: Israel confirma trasllat dels activistes de la flotilla i dona per acabada la missió. Rússia i la Xina segellen una vintena d'acords i en reforcen l'eix polític i energètic. Successos: condemnat dos germans amb discapacitat per abusos a una jove titulada per la Imasa Inca. Controls de trànsit. Trànsit posa el focus a les motos. Pla especial de la Guàrdia Civil a les Balears per controlar els vehicles a dues rodes. El fundador de Projecte Home, Tomeu Català, serà fill predilecte de Vilafranca. I acabam amb els esports, la permanència del Real Mallorca. Impossible o hi ha esperança? En uns dies convulsos, el Mallorca haurà d'aferrar-se a la ruleta russa de la darrera jornada i esperar que el futbol torni a demostrar que res està decidit fins al darrer minut. I de són les 9:43 minuts, ara ja tot seguit, la informació del temps.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: En aquesta jornada d'avui, dia de calma, molt de sol, amb permís d'alguns núvols prims, vent fluix, mar en calma arreu i pujada de temperatura. La màxima pot estar entorn als 28 graus i, de manera puntual, alguns punts de Mallorca pot fregar els 30 graus. I de temps de primavera avançada, avui tota la setmana sol arreu, amb boira i nivells baixos a causa del contrast entre aquest ambient suau i la temperatura fresca de la mà. I com dèiem, màximes a les illes que poden arribar avui als 30 graus centígrads, aquest ambient tan càlid. Aquí a Pollença, en principi, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, tindrem màximes de 27 graus, mínimes entorn a 14, cel predominantment destapat amb estones de nívols. Així serà un poquet la dinàmica per tot el que resta de setmana, però sí que diumenge s'espera un bon sol, amb unes temperatures que el cap de setmana encara pujaran més. I ara mateix, de fet, en aquesta hora, normalment vos estàvem informant de temperatures al Calvari al voltant de 17-18 graus. I d'on tenim ara mateix 22,4 graus. Ja se nota aquesta pujada de temperatura a la mateixa hora. 22,4 graus en aquest moment. El vent està bufant de gregal a 1,6 km per hora. La humitat ha davallat a un 48% i la pressió atmosfèrica ha pujat a 1025,2 hectopascals. Anem a veure en un moll, també la temperatura és més elevada que els dies anteriors. 21,6 graus marca el mercuri del Club Nàutic, amb un vent que està bufant suau, 0,6 km per hora. Ara mateix la direcció és de ponent. El baròmetre també està alt en 1024 hectopascals i la humitat a un 73%. I anem a veure com tenim la situació marítima. Segons l'AEMET de Formentor a Cap de Pere, entre Formentor i Cap de Pere tenim vent de component nord de tramuntana entre força 2 a 3. Durant la nit vent més variable, entrada de gregal cap al migdia. Marejola, mar rissada en condicions relativament tranquil·les per navegar. No hi ha avisos marítims destacats en aquesta zona. I d'ara mateix són les 9:46 minuts, ara tot seguit, curiositats d'un 20 de maig.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Avui de 9 i 47, avui és 20 de maig, i qui fa festa avui?
1: I d'un 20 de maig se celebra Sant Bernadí de Siena. No sé si en coneixeu Bernadí.
0: La meva família n'hi ha moltíssims.
1: I d'ahir és el Bernadí oficial, Sant Bernadí de Siena. Va ser un frare franciscà i capellà del segle XV. S'ha reconegut perquè va ser un gran missioner i un incansable predicador. I és la festa principal del santoral catòlic. N'hi ha més, a part de Sant Bernadí, és Santa Lídia de Tiatira, Santa Àurea d'Òstia, Sant Baudilio i Sant Astedio. Si d'aquest darrer en coneixeu qualcun, m'ho deis?
0: No.
1: No. No coneixeu ningú, eh? Bernadí, tu dius que la teva família està inestable.
0: N'hi ha bastant, sí.
1: Beníssim.
0: I de molt d'anys. Així que per felicitar-los des d'aquí.
1: Molt d'anys i de per tots, exacte. Sí, sí, sí. Per dies internacionals, si vos pareix. I juntarem dies internacionals amb efemèrides, perquè pràcticament van de la mà. Un dia 20 de maig, avui és el Dia Internacional de les Abelles, o de les Abelles. És una data fixada per l'Organització Nacional de Nacions Unides per conscienciar sobre la importància de la polinizador i la polinització que fan amb l'ecosistema. Se fa un reconeixement a la seva tasca vital per al medi ambient. També Dia Internacional, o Dia Mundial, millor dit, de la Metrologia.
0: Mentor no ho dic,
1: aquí m'has aturat.
2: Perquè nosaltres ja mos en confoses.
1: Aquí m'has aturat perquè avui de matí hem quedat. Jo he dit de la meteorologia, perquè jo, clar, he llegit inconscientment meteorologia. I na Joana me diu, però home, no pot ser mai, si no trobaran donant molt d'anys en Jaume i no fa tant.
0: No fa tant, però clar, aquest no fa tant, de vegades fa un any. Però clar, en Jaume no fa un any que el tenim de col·laborador.
2: Jaume, el meteoròleg.
0: Sí, el nostre meteoròleg.
1: I de res, resulta que ho havia llegit malament. És metrologia.
0: De metro.
1: I clar, hem dit, metrologia, què és això? I na Maria, molt sàviament, ha dit, diu, això segurament és la mesura. I jo he dit, bé, però és que ho posa en majúscula i posa tratat del metre que se va fer un 20 de maig de l'any 1875. Clar, què ha passat? M'ho hem anat a cercar. Tratat de metre. I què és tratat de metre? És un tratat diplomàtic internacional signat a París un 20 de maig de l'any 1875 i el seu propòsit principal era fer una autoritat mundial i genèrica de metrologia i garantir un sistema de mesures, com ha dit la Maria, uniforme a tot el món. I això va fer aposta metrologia va en sometre en les unitats de mesura de distància.
2: Avui celebram que més o manco tot el món ens van posar d'acord per mesurar les coses de la mateixa manera.
0: Més o manco.
1: Que ja és difícil.
2: Sí, més o manco perquè n'hi ha que emplen altres sistemes. Molt bé, què més?
1: També, dies internacionals, perquè ja vos vaig comentar que el mes de maig, normalment cada dia, se dediquen un dia internacional, un dia mundial, un dia europeu, a una tasca sanitària. Ahir, si vos recordeu, bé, no fa, la setmana passada varen dedicar les infermeres, ahir era el dia dels metges de família, i avui és el dia internacional dels assajos clínics. És per retre homenatge a tots aquests professionals que desenvolupen o fan recerca dins tot el que és la temàtica mèdica. I també és un dia internacional de l'enfermedat de B7. I me demanareu què és l'enfermedat de B7.
0: Què és l'enfermedat de B7?
1: Mira, és l'enfermedat de B7, que també m'he anat a cercar què era. És una enfermedad, és un trastorn inflamatori crònic poc freqüent que provoca la inflamació dels vasos sanguinis a tot el cos. Es caracteritza per episodis recurrents d'úlceres doloroses a la boca i als genitals i, a més, lesions a la pell i problemes oculars. Ja sabeu el que és la malaltia de B7, que és no deixa de ser una d'aquestes malalties rares, estranyes, que no solen ser molt habituals. I per això, pel que fa a dies mundials i dies internacionals,
0: Efemèrides,
1: esdeveniments. L'any 1940, un 20 de maig de l'any 1940, el camp de concentració d'Auschwitz rep els seus primers presoners polonesos durant la Segona Guerra Mundial. És a dir, se va donar com inaugurat el camp de concentració d'Auschwitz, això era durant l'època del nazisme, òbviament. Després, un 2002, un 20 de maig de l'any 2002, Timor Oriental assoleix oficialment la seva independència com a país. I després, passant directament ja a les efemèrides musicals. Un titular, censura als Beatles.
0: Ui, en Bruno, això ui, queda... que no el tenim per aquí.
1: Però clar, després hem d'anar a mirar més. Va ser un 20 de maig de l'any 1967 que la cadena britànica BBC prohibeix l'emissió de la cançó A Day in the Life, perquè la frase I'd love to turn you on es va associar amb el consum de drogues. I la BBC va dir, no se mata aquesta cançó.
0: Fora.
1: Després, en Paul McCartney també, no m'ho anem de... dels Beatles. L'any 1991 ha dit oficialment el disc acústic Unplugged, d'oficial bootleg, un dels primers de la cèlebre sèrie dels concerts íntims que després varen fer a l'MTV. Després, en Bob Dylan ret un homenatge, un 20 de maig també, però en aquest cas de l'any 2016, en Bob Dylan ret un homenatge a Sinatra. El cantautor publica el seu àlbum Fallen Angels, una col·lecció amb versions de clàssics popularitzats per en Frank Sinatra. Després, si vols per així, si tenim temps, passam, fem un recorregut ràpid per naixements destacats. Per exemple, tal dia com avui, de l'any 1944, el llegendari cantant Joe Cocker va néixer. És un cantant conegut de rock i blues britànic. Després també, tal dia com avui, però de l'any 1946, va néixer na Sherilyn Sakisian, que si vols dir na Sherilyn Sakisian...
0: No sabem qui és.
1: No sabem qui és. Però si vols dir na Cher, tothom sap qui és.
2: Sí, sí.
1: És una icona de la música i actriu extraordinària, doncs multifacètica, ha fet pel·lícules, és actriu, ha fet cançons, ara sabem que és activista d'UNICEF, fa fragàncies, fa perfums, és a dir, multifacètica. Mm-hmm. I l'any 1981 també va néixer Iker Casillas, que també el coneixem, porter històric de la selecció espanyola de futbol.
0: I doncs ràpidament me n'anem a posar un tema de Natxer, quin heu triat?
1: Maria?
2: Strong Enough, un dels més sí. coneguts, clàssic, i per animar un poc de cotarro.
1: Exacte.

0: No, les 8 i mitja entrades, 4 euros socis, 6 no socis, i demà ja bueno, parlarem un poquet més d'aquesta pel·lícula, perquè La mujer más rica del mundo estiuetjava aquí a Formentor, Lilian Betancourt, demà bueno, contarem més. I el seu home era soci del Club Pollença, de fet.
1: I de dues propostes per demà i tres per divendres. Per una banda, ho han dit, a Teatre de Barra, en un moll, en un saló parroquial se podrà veure l'obra Aigo, a la bodeguita Llengua en Tàperes, en un cafè d'un moll, Superkaufen, funcions 8 i mitja, 9 i 5 i 9,40, 5 euros per funció, entrades, reserva d'entrades, orbiteditorial@gmail.com o la taquilla que hi haurà davant d'un cafè d'un moll a partir de les 7 i mitja. També divendres hi ha una presentació del llibre Els complements circumstancials de Jordi Segura Soler, llibre que no vos podeu perdre perquè en Jordi és col·laborador de la ràdio, no m'agrada llegir. Serà amb diàleg en Gemma Clarissó, això és en el club divendres a les 8. I per acabar, la tercera proposta de divendres és la presentació d'un nou poemari d'Andreu Matamales, Caires de l'estimera, és a les 7 i mitja a Can Bum, estarà acompanyat de Miquel Àngel Adrobé, Marga Serrano i Tomeu Fus.
2: Dissabte 23 i diumenge 24. Vos recordant que el Museu de Pollença celebrarà el Dia Internacional dels Museus amb un teatre que du per títol Cadàver Exquisit, creació pròpia de Teatreros i Francesc Apagou, Paiaia. El 23 dissabte les funcions són d'hora baixa a les 5 i a les 7 i diumenge les funcions n'hi ha 3, una mitja a les 12 i dues més a l'hora baixa a les 5 i a les 7. La venda d'entrades a Ticket Tip i el preu és de 5 euros.
0: Vinga, i ara ja anem a la voz de l'abadia. Divendres hi ha a les 8 la conferència i conversatori de la fusta a la fibra, tradició i innovació del patrimoni flotant d'un moll. És a càrrec de Diana Borràs, antropòloga cultural, i l'empresària nàutica Antònia Puig, en un local de l'Associació de Veïns d'un moll.
1: Anem a dissabte de matí, per exemple, anem per parts. De matí comença aquest torneig de volei platja 4x4 mixt. Se fa a la platja de la Gola. Si vos voleu apuntar encara hi sou a temps, ho heu de fer un telèfon que trobareu en el mateix programa. També s'inaugura a partir de les 11 l'exposició de la fusta a la fibra, aquesta segona mostra del patrimoni marítim flotant d'un moll. Això és a l'Escullera. I bé, i ja començarà el primer ronqueig en directe i la primera subhasta de tonyina serà a les 11 i mitja. Ronquejos són a càrrec de Toni Fiol, de Bluefin Balear, però els van presentant i patrocinant diferents persones. El primer, per exemple, és en Santi Tauri, en Toni Genovart, i el patrocino Club Rotari.
0: No, serà que envies en Joi Pollen, saps, hotelers. El Rotari serà el cap vespre.
1: Val, d'acord. Bé, la tonyina és la... Sí. No serà la mateixa, tampoc, però...
0: Bé.
1: L'acte és el mateix, no?
0: L'acte és el mateix i el benefici també tot se destina allà mateix.
1: Bé, no direm de moment qui ho patrocina, perquè és molt llarg, això, si no, a més. Pensava que hi haurà activitats infantils, hi haurà a la plaça de l'enginyer Roca, de l'enginyer Gabriel Roca, hi ha tallers, espai de teatre, tot això ho organitza Purpura Events. També comencen tallers gastronòmics a partir de les 12 del migdia o primers de Santi Taura. Això se fa a l'Embalat, que hi haurà en el mateix passeig de Sara Alegri, amb maridatge de vins. Hem de dir que també en aquests sabors de l'abadia hi haurà una taula informativa del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears. A partir de les 11 i mitja de dissabte també ja l'hi trobareu. Un altre taller gastronòmic a la 1 de Joan García i Enrique Cordera, són d'un restaurant Nu Mallorca. A la 1 i mitja comença aquest dinar popular benèfic per AFAMA. I també hi haurà música durant aquesta voz de l'abadia. A les 2 del migdia de dissabte actua One Man Rocks. I a les 3 del cap vespre hi ha un altre taller gastronòmic de Josep Coll. Hem de dir que hi haurà tapa, degustació de tapa, ja des del migdia, des de les 12, tapes fetes amb tonyina, de Miceli, Vicenç, Dos Canalles, La Cantina d'un Moll, Cor Marí, L'Estai, Oshima by Four Seasons, Liru, Terrae, Bodega Can Ferrat, Club Nàutic. Això és 1 de matí. Fatal, no? De temps. Cap vespre, més ronquejos, més tallers gastronòmics i més música en viu. I diumenge el mateix, l'exposició de la fusta a la fibra, també la taula del Centre Oceanogràfic que faran tallers i més ronquejos en directe. Però vosaltres ho podeu consultar en el programa.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
4: Bon dia. Primeres paraules de Pedro Sánchez a la seva compareixença després de la imputació de l'expresident Zapatero.
5: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. y todo...

0: Mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Ha estat en el cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo durant la sessió de control al Congrés, en la qual el líder del Partit Popular li ha demanat explicacions i ha assegurat que el fet que continuï en el càrrec taca la presidència del govern espanyol.
2: Sánchez ha insinuat que Feijóo disposava d'informació privilegiada.
3: El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
0: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez.
1: Bé, tot això en una tensa sessió de control al Congrés, en aquest cas marcada per aquesta imputació a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Anem amb més qüestions, perquè la Guàrdia Civil va denunciar més de 200 motociclistes per diverses infraccions en matèria de seguretat vial només aquest cap de setmana i només a Mallorca, coincidint en la celebració de la 50 Volta Internacional a l'illa. Això després de controlar un miler de vehicles, és a dir, va trobar incompliments en un de cada cinc que va aturar. És un balanç que arriba després de les queixes d'altres conductors i de veïnats pels problemes que aquests conductors haurien generat a la conducció per la Serra de Tramuntana.
2: Amb aquest dispositiu especial, la Guàrdia Civil dona el SUS a una campanya que a partir d'ara intensificarà la vigilància de motoristes. L'objectiu és frenar l'augment de la sinistralitat en aquest col·lectiu vulnerable. Es desplegarà un major nombre d'agents en aquells trams viaris que són especialment freqüents o freqüentats pels motoristes, especialment durant els caps de setmana. El Departament de Trànsit també ha emès tot un seguit de recomanacions, com per exemple fer servir l'equipament protector, evitar circular en camiseta, calçon curts o sandàlies. També aconsellen una conducció defensiva, respectant la distància de seguretat i que evitin envair el carril contrari amb el cos quan facin corbes.
1: I a aquesta hora s'inaugura la segona fase del passeig marítim Gabriel Escarré Julià de Magaluf. Calvià és un dels nuclis turístics més importants, més conegut i més reconegut de les Illes Balears. Avança així aquesta remodelació i modernització de la primera línia de costa.
2: També s'ha intervingut en alguns carrers destacats, com per exemple el carrer de Punta Balena. D'aquesta manera, la localitat es prepara per acollir la seva temporada turística, que precisament està a punt d'entrar en temporada alta. L'alcalde de Calvià, Juan Antonio Mengual, en una entrevista a l'Informatiu Matí, ha destacat el pla de modernització d'aquesta zona turística.
4: Fa que aquesta platja ara mateix sigui un referent a nivell d'Espanya del resultat d'una gran inversió que s'ha posat al dia de lo que és tota l'adequació de lo que és la part privada, hotelera.
1: I acabem aquest espai informatiu amb dades, perquè el nombre de naixements a les Balears es manté estable al març respecte de l'any passat. Només ha descendit un 0,2% segons les dades que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística.
2: Concretament, el tercer mes de l'any varen néixer a Balears un total de 697 infants, 340 nines, 357 nins. La major part corresponen a mares d'entre 30 i 35 anys.
1: I amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Tornem a actualitzar amb més a partir de les 11.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: Sofia, que escoltes?
8: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
7: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
8: Les veus que connecten amb el teu poble.
7: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
8: El 107.9,
7: Ràdio Pollença.
9: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
10: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
11: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir parts d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
12: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: Bemit, i d'ahir, com vos hem comentat avui de matí, tenim en Javier Matesant, que és l'ànima de Teatre de Barra, per comentar-nos el Teatre de Barra en esport, que serà aquest 22, aquest divendres. Javier, bon dia, com estàs?
1: Què tal? Bon dia, com estàu?
0: Què tal? Aquesta nova edició... Bueno, veig que estàu de 30a edició i d'aniversari. Això és vostre 15è aniversari.
1: Sí, ara ja feim 15 anys. Ara, la propera, la que estrenarem al setembre, serà la 29. La 29. Sí. I després ja afrontarem la que fa 30, que serà, suposo, el febrer de l'any que ve. Però sí, mos queden, com que feim dos a l'any, mos queda una d'enguany i la següent. I, pues això, sí, ja hem fet els 15 anys. Octubre del 2012 va ser l'estrena del Teatre de Barra, la primera edició, uh-huh. I fixa't tu si han passat anys, eh?
0: Molt bé. I aquesta nova edició, que ve que està dedicada al turisme, sota el títol de Souvenirs Teatrals, que seran aquestes obres que veurem aquest divendres en esport, què mos pots contar d'aquestes obres?
1: Sí, bueno, són totes molt divertides, la veritat, sempre, normalment, en gira, bueno, de vegades duim algun drama i tal per compensar, però no és el cas. Aquest divendres riurem molt, són algunes de les obres, una és un clàssic del nostre repertori que hem inclòs per fer també una miqueta de memòria, ja que estem a prop de les 30 edicions, que és Gent com Tàperes, que és una comèdia divertidíssima. Ja intentaré no fer spoilers, d'acord? Però bueno, són les tres,
0: sí,
1: són
0: si
1: comèdies molt diferents.
0: Si fan spoilers, perquè si no s'agent, millor.
1: Exacte, la gent no va d'espoilers, vol ser sorpresa, i seran sorpresos, eh? Les altres, ja t'he dit, Gent com Tàperes és una, l'altra es diu Superkaufen, un nom alemany, perquè ningú no s'espanti, que l'entendran perfectament, és la que va guanyar.
0: Sí, a més, Superkaufen és un titular que a Reu de Silla s'ha vist molt, eh?
1: Sí, és un cartell massa habitual, podríem dir, i ha estat controvertit el Sevende, ha dit amb alemany, doncs, bueno, ens han comprat moltes coses, ha estat controvertit pel fet que mos compren per transformar-nos, mos compren per incorporar-se, per integrar-se, no ho sé, això és el que podran veure, amb un to molt de riure, un to molt paròdic, però també amb un fons de crítica, que de vegades rient és com millor s'entenen les coses, no? I la d'aigua, que se veurà al Saló Parroquial, perquè les dues primeres que he dit, una és a la Bodeguita i l'altra és al Cafè Omoll, que és allà on se posarà la taquilla, per cert, però bueno, just davant del Saló Parroquial farem aigua, que també té de fons un to, bueno, un tema una mica controvertit, perquè és una comèdia, diguem, apocalíptica, en un món distòpic més futur, allà on Mallorca és un autèntic desert, allà on no hi ha aigua, l'aigua és el més preuat que se pot trobar, perquè ens hem quedat sense aigua, ja saps que és un altre dels problemes que tenim a l'illa, tenim una aigua limitada, amb una població cada vegada més gran, però clar, quan arriba l'estiu, quan arriben les vacances, se multiplica per, no, ja no sé si dir per 10 o per 100, i l'aigua, pues, pot ser un problema que també es tracta en aquesta comèdia d'una manera, pues, molt divertida, molt loca, molt embogida, però que, bueno, que també fa reflexionar, que està bé l'entreteniment, l'oci, la cultura mesclada amb la denúncia social, o com a mínim amb la sacsejada crítica, no? Perquè la gent també pensi una miqueta amb el model turístic que tenim i si és el que ens agrada o no.
0: Molt bé, Javier. I per la gent que no hagi estat a Teatre de Barra, quin és el funcionament? Com funciona? Això se fa, comença... No? Veig que són, teniu 8 i mitja, 21.05, 21.40, i com va el funcionament?
1: Efectivament, mira, jo t'explico. Nosaltres instal·larem la taquilla just davant de la porta del Cafè d'Omoll, que també està davant del Saló Parroquial. La Bodeguita està una miqueta més a baix, com la gent sap. El més segur el més recomanable és reservar i fer en dos dies orbitaeditorial@gmail.com, orbitaeditorial@gmail.com, o el WhatsApp 630-956-630. Aquí poden reservar, és el més segur per tenir ja garantides les entrades. Però si no, a la mateixa taquilla també podran venir in situ el mateix divendres a partir de les 7:30, obriran la taquilla i les entrades que quedin sortiran a la venda. D'acord? Com funciona la cosa? Doncs fem tres sessions, com tu bé has dit, a les 8:30 la primera, 9:05 i 9:40 la segona i la tercera. Sempre comencen una miqueta més tard per que la gent tingui temps d'arribar-hi i poder consumir el que sigui, el que vulgui, un beure, un menjar o el que sigui, als bars allà on se fa l'obra, perquè també han de fer el seu negoci. Però bueno, estan coordinades i totes comencen de manera simultània, no? A la mateixa hora cada obra a un bar comencen de manera simultània. Què passa? En acabar aquesta primera, acaben els tres bars i llavors tornaran a començar a la segona sessió, a les 21:05 en els tres bars. Tu tens l'entrada del segon bar, te desplaces, estan a menys de 100 metres un bar de l'altre i allà tornes a tenir temps per consumir si vols i si no pues veus la segona obra. Acaben, comencen i acaben simultàniament i en acabar encara te pots desplaçar una vegada més al tercer espai per veure la tercera obra. Aquest és el funcionament. Tu pots veure una obra, dos o tres, segons vulguis, comprant les entrades de taquilla o reservant-les ja, com he dit, mos podeu cridar o enviar un mail a orbitaeditorial@gmail.com i dir, som un fulanito, som quatre persones i volem veure les tres obres. I ja està. I nosaltres te preparam el circuit i després reculls i pagues les entrades a la taquilla allà davant del Cafè du Moll a partir de les 7:30 divendres. I ja t'he dit que és un petit circuit, tot plegat dura una horeta i quart, no dura més, i pots veure, pues, si vols una i després anar-te'n a fer un volt, pues, perfecte, i si vols veure, pots veure les tres de forma pues, successiva, perquè estan perfectament coordinades, cada grup d'espectadors les veu en l'ordre que decideix, si és que queden entrades, veritat, i així funciona el nostre circuit, que està perfectament organitzat, ja tenim, com ja saps, molta experiència després de 15 anys fent-ho, i la gent queda molt satisfeta, i a més pues, també d'alguna manera és una activitat social, perquè clar, de bar en bar tu després de 15 minuts de teatre surts d'un bar i te'n vas cap a l'altre, però és que els de l'altre estan sortint i vinguent cap allà on estaves tu i pel mig pues, la gent se troba, on vens? D'aquí, d'allà, m'agrada molt, aquí, d'aquesta riuràs, pim pam, i se crea aquest caliu en 100 metres de la redona, a la redona d'allà del port de Pollença, o quan ho fem també al poble, evidentment, de Pollença, doncs que d'alguna manera se crea pues, un ambient teatral, cultural i d'oci i de diversió de cap de setmana, que bueno, agrada molt. No ho he d'explicar massa a Pollença, perquè fa molt d'anys que venim una o dues o tres vegades fins i tot al municipi a l'any i la gent, pues, bueno, sé que mos espera, que comparteix amb nosaltres aquests moments i que mos ho passa molt bé.
0: Molt bé, Ido i Javier, ho has explicat moltíssim, molt bé, i has recorregut, o sigui, si idea en principal és que tothom vegi totes les obres i vagin recorregent i se vagin trobant pel camí, o sigui que està molt bé. Tens res més a afegir? Perquè és que ho has explicat molt bé, si vols...
1: Recordar-ho només que, com sempre, duim sempre els millors professionals del sector, que són els que treballem sempre amb una de les parts de les potes irrenunciables de la nostra fórmula, no? Treballar amb els millors artistes i bueno, pues podran veure pues, els millors intèrprets teatrals que tenim a les illes pues de ben a prop, que és una part d'un dels atractius de la nostra fórmula, no? Teatre de proximitat, teatre a tocar, saludar-los, parlar amb ells i bueno, pues poder-los agrair el moment que passin junts i bueno, i demanar-los qualsevol curiositat una vegada que acaba, ja estem a la seva disposició, la gent ho sap i ja és una interacció públic-artistes que agrada moltíssim i bueno, pues és una de les coses també afegides a la proposta, no? El poder estar absolutament a prop i a tocar d'aquests artistes que s'ho passen també com el públic.
0: Beníssim, Javier. I doncs, si t'apareix per recordar, per acabar ràpidament, recordam que és aquest 22 de maig, és aquest divendres, que les obres són Llengom Tàpera serà a la Bodeguita, Suferkaufen al Café del Moll i el segó parroquial l'espectacle Aigo. També podem recordar ràpidament que podeu reservar les entrades al correu orbiteditorial@gmail.com. Javier, moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Pollens una vegada més.
1: Moltíssimes gràcies, salut.
0: Que vagi bé, bon dia.
1: Adéu, bon dia, vagi bé.
2: El viajar es un placer que no suele suceder.
3: Els programes, les entrevistes i les seccions de la setmana es pot tornar a escoltar a radiopollensa.net entre la secció d'àudios i posa't al dia.
4: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
5: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
6: Ios que en terra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
5: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
7: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
5: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
8: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
5: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
10: Sofia, que escoltes?
11: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada matí?
10: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
11: Les veus que connecten amb el teu poble.
10: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
11: El 107.9,
10: Ràdio Pollença.
12: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971-86-70-00.
13: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
14: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
5: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

No sé si heu sentit a primera hora d'avui de matí que sortejam entrades, eh? Estava escoltant ara mateix aquesta de Reddit de Capella Morgan. Si entengués que el blues l'empany. Aquesta cançó concretament és Morgan Blues. D'aquí una estona, a partir de les 12:30, entrevistarem aquí en Ramon, però mos han dit que les primeres persones que telefonin sortejam, o regalam, millor dit, Capella regala, dues entrades dobles per anar a veure la presentació de Morgan, el darrer disc de Capella. Això és dissabte a l'Auditorium de Palma. I des d'ara mateix, 971, 53, 54, 55, les dues primeres telefonades que tinguem tindran aquestes dues entrades dobles. Aprofitau. El concert és dissabte a les 8 a l'Auditorium de Palma. I escoltareu aquest tema, n'escoltareu altres de Capella ara mateix, i vos deixam amb aquest Morgan Blues.

somnis i confusions.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia. Pedro Sánchez expressa el seu suport a Zapatero després de reivindicar la presumpció d'innocència. A més, descarta avançar eleccions tal com demanen PP i Vox.
1: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: Són les primeres paraules públiques del president espanyol després que ahir es conegués la imputació de l'expresident socialista a qui el jutge investiga pel cas Plus Ultra, una trama en la qual hauria fet intermediari, segons sospita l'instructor, per facilitar el rescat de l'aerolínia durant la pandèmia a canvi de comissions.
2: Un cas que per al diputat d'Esquerra Unida, Gabriel Rufián, és devastador per l'esquerra, per això en la sessió de control del govern avui al Congrés ha reclamat Sánchez.

0: que doni explicacions. El soci d'investidura ha mostrat el seu afecte per l'expresident. Ha lamentat també que l'esquerra es vegi immersa en casos de presumpta corrupció.
1: Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta.
0: Sánchez ha defensat el llegat de Zapatero com la introducció del matrimoni homosexual, també la fi de la banda terrorista ETA. El líder de Vox, Santiago Abascal, l'ha acusat de ser a la política per interès personal, després que aquest li hagi assenyalat com el cap de les trames de corrupció.
2: Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales.
3: Su prioridad nacional no es la gente de a pie. Su prioridad nacional es ponerse al servicio de estas élites internacionales que a usted le financian, porque su prioridad es su cuenta corriente.
0: Per cert, en el marc d'aquesta intensa sessió avui de control al Congrés, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que complirà amb el seu deure i que farà tot el possible perquè hi hagi un canvi de govern quan consideri que ha arribat el seu moment. Ho ha dit en una conversa informal amb periodistes després de demanar la dimissió de Sánchez durant el ple d'avui.
4: I també notícia destacada d'aquest dimecres, Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama i es farà a dones a partir de 45 anys i s'allarga fins als 74. Fins ara el grup etari al qual va dirigit aquest cribratge va dels 50 als 69. L'objectiu és detectar possibles tumors i fer-ho en fases més primerenques. De fet, les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en menors de 50 anys.
0: La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat, segons informa el Ministeri. La decisió s'ha pres en el si de la Comissió de Salut Pública, tindrà un impacte que superarà els 500 milions d'euros entre els anys 2025 i 2029. Ja hi ha algunes comunitats que tenen ampliada la franja d'edat en aquestes proves, així a Navarra, Castella i Lleó, La Rioja, Castella-La Manxa, ja s'ofereix a les dones d'entre 45 i 49 anys, mentre que Galícia inclou el tram del 70 al 74. En tots aquests grups, la taxa de detecció va ser similar a la d'entre 50 i 69 anys.
4: I en el Dia Mundial de les Abelles, el president de l'Associació Balear d'Apicultors, Gerrit Parra, denuncia el perill que corren aquests insectes amenaçats per factors externs com espècies invasores o plaguicides.
5: Les abelles són les que són responsables de que les flors produeixin fruits i llavors.
4: Tot això en aquesta jornada que reconeix el paper important d'aquests animals i d'altres pol·linitzadors a l'ecosistema. A les 11 i 4 minuts tornem a les 12.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: T'has perdut algun dels teus programes preferits? Recorda que el pots tornar a escoltar i descarregar tantes vegades com vulguis a la secció d'àudios de la nostra pàgina web a www.radiopollença.net.

0: el Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
1: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
2: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
3: Ràdio Pollença és comunitat.

0: Bé, molt bones a tots oients. Nosaltres ens hem desplaçat en els estudis del Port de Pollença perquè avui tenim molts de convidats i molt especials i parlarem amb els alumnes del primer cicle de fer Miquel Catllón i parlaran sobre diferents països, les seves tradicions i els seus orígens. I per això han vengut, en són un parell, són nou. Tenim a nou al·lotets aquí, no sabem com els han ficat a tots, però han pogut organitzar-nos i han vengut a les seves professores, na Mare i na, Magdalena. S'han de presentar perquè els papàs i les mamàs vos han d'escoltar, han de saber que sou aquí, no? I men, qui sou?
1: Charlotte. Soc una Charlotte i tinc 7 anys i soc de segon A, de segon A. Bon dia, soc la Sofia i tinc 8 anys. Vaig a la classe de segon A de Saint Miguel Catllón.
2: Hola, jo sóc en Gerard i vaig a primer B, tenc 6 anys.
3: Bon dia, jo som Anuar.
4: Jo sóc l'Aiman.
3: Tenc 6 anys i sóc de primer B.
5: Hola, jo sóc en Sulaiman. Tinc 6 anys i vull a l'escola de primer P.
0: Molt bé.
6: Hola, jo sóc Nehadasa, tinc 6 anys i mig i vaig a primer A.
7: Hola, jo sóc la Fàtima. Tinc 6 anys i vaig a la classe de primer A.
8: Hola, jo sóc l'Anika. Tinc 7 anys i vaig al curs de segon B.
9: Hola, jo sóc la Lola. Tinc 7 anys i vaig a la classe de segon B.
0: Molt bé. Qui és el més gran d'aquí, de tots? Sí?
10: Sí.
0: Tu ets la més gran?
10: Sí.
0: I has de ser la jefa avui, eh? Si veus qualcú que... Bé, les mestres també, però sou vosaltres que feu el programa. Vale, molt bé. Idò, mos heu de xerrar de països, de països de vostres pares, de vostres, on heu nascut, diferents tradicions, cultures, i na Sofia mos començarà a xerrar de tot això, no?
11: Hola, som la Sofia. Jo vos parlaré del país del meu pare. Es diu Suècia. Es troba al nord d'Europa. Per tant, sol fer bastant de fred a l'hivern i els estius són frescats. La bandera és de color blau i té una creu de color groc. La capital de Suècia és Estocolm. La moneda del país és la corona sueca. A Suècia es parla el suec. Per exemple, per dir hola es diu hei i per dir amics es diu kompisar. El menjar tradicional es diu köttbullar, que són unes pirotes de carn que es serveixen amb puré de patata i confitura de fruits vermells. A casa la sol cuinar el meu pare. Les festes més importants del país són per Nadal i una que es diu Midsommar, que consisteix en celebrar el dia més llarg de l'any. Alguns dels personatges més coneguts són, per exemple, els components del grup Music ABBA o l'escriptora de literatura infantil Astrid Lindgren, creadora de Pippi Calces Llargues. Si has de visitar el país, no et pots perdre els seus museus o el Palau Reial.
0: Molt bé, i dona Sofia ens ha parlat de Suècia i el lot important, que no toqueu micro perquè se sent, i si no vostres papà no, només escoltaran pum, pum, pum, pum, i no volem això, així que aneu alerta en pegar-li un micro, vale? Molt bé, també na Charlotte mos ha de parlar d'un altre país que està ben enfora de Suècia, no? Quin país és, Charlotte?
10: Colòmbia,
0: mem. Què mos pots contar?
10: Hola, som na Charlotte i vos parlaré de Colòmbia, d'on és tota la meva família. A l'aula hi ha un altre company colombià que ha arribat fa poc, n'Emiliano. Jo vaig venir quan tenia 2 o 3 anys cap aquí. Colòmbia es troba a Amèrica del Sud. El que més m'agrada és el seu clima. Fa calor tot l'any i puc anar a nedar quan vulgui. La bandera té 3 colors, vermell, groc i blau. La capital és Bogotà i que jo som de Cali, ciutat de la salsa. La moneda del país és el peso colombiano. Al meu país es parla espanyol. Uns dels menjars típics de Colòmbia és el pan de oro, que és un tipus de pa de formatge. A casa el sol prepara el meu pare i el solem menjar per berenar. També es menja la salchipapa, que és un plat salat que consisteix en patates fregides, salsitxes i damunt s'hi pot posar o salsa o formatge ratllat. És un tipus de menjar ràpid i es sol menjar per sopar o després d'una festa. Una de les festes més populars de la ciutat de Cali, ciutat de la salsa, és la seva fira. Es celebra a finals de desembre i hi ha molts de concerts, balls, un salsometro on les millors escoles de salsa de la ciutat desfilen per els carrers mostrant les seves espectaculars coreografies. Un dels personatges colombians més coneguts mundialment és la cantant Shakira o l'escriptor guanyador d'un premi Nobel com és en Gabriel García Márquez. Si vols visitar Colòmbia, no et pots perdre anar a les seves platges o al Parc Nacional de Tayrona.
0: Molt bé. En Gabriel García Márquez, potser no el coneixies, però en Shakira sí, no? I per què se diu la ciutat de la salsa, Colòmbia? Perquè ballen, potser, no?
10: Sí.
0: Tu balles salsa?
10: No
0: balles tant. Bueno, segur que n'aprendràs. Molt bé. I de Colòmbia també mos hem d'anar a un altre país i és Romania. I mos explicaran a Hadassa, no?
12: Sí. Hola, jo sóc na Hadassa. Aquest curs a la nostra escola hem estudiat els nostres orígens. Hem après moltes coses sobre d'on venen les nostres famílies. Per aprendre, ens hem dividit en grups segons el país d'origen. Cada família ha investigat el seu país. Després hem posat tota la informació en un mural en forma de maleta, com si fos un viatge per tots els països del món. Hem estudiat molts de països com Senegal, Colòmbia, Argentina, Espanya, Bangladesh, Holanda, Polònia i molts més. Així hem après que el nostre món és molt divers i interessant. Jo vos explicaré Romania, que és el meu país. A la classe de primer som 6 alumnes que tenen família de Romania. En Lucas, en Álvaro Bogdan, en Ruth, en Anastasia, en Alexandru i jo, en Hadassa. Romania és un país que es troba al continent d'Europa. La bandera de Romania té tres colors, blau, groc i vermell, amb franges verticals. A Romania es parla romanès. Algunes paraules com buna, que significa hola, i mulțumesc, que significa gràcies. La moneda és l'euro. Tot i que en alguns llocs també es pot veure l'euro. Els menjars típics són molt bons. Per exemple, el cozonac, que és un pastís dolç amb xocolata, el sarmale i la zakuska. A Romania hi ha llocs molt importants, com Bucarest, que és la capital, la regió de Transilvània, i el castell de Dràcula. També hi ha persones famoses, com George Enescu, que era un músic violinista molt important, i Nadia Comaneci, que era una gimnasta molt famosa. M'ha agradat molt investigar sobre el meu país i compartir-lo amb els meus companys, perquè així hem après que tots tenim orígens diferents i especials.
0: Molt bé, això en Romania, però tenim molta diversitat de països. I ara me n'anem a un que també està a l'altre costat del món, que és Senegal, no?
13: Hola, jo sóc la Fàtima. Aquest curs a la nostra escola hem estudiat els nostres origen, hem après moltes coses sobre d'on venen les nostres famílies. Per aprendre en ens. Hem dividit en grups segons el país d'origen de cada família, cada grup. Hem investigat el seu país. Després hem posat tota la informació en un mural en forma de maleta, com si fos un viatge per diferents països. Hem estudiat molts de països com Senegal, Colòmbia, Argentina, Espanya, Bangladesh, Holanda, Polònia i molt més. Així hem après que el nostre món és molt divers i interessant. Jo vos explicaré Senegal, que és el meu país d'origen. A la classe de primer som tres alumnes que tenim família de Senegal, on Cheibax, en Mohamed i jo, en Fàtima. Senegal és un país trobat al continent Àfrica. La bandera de Senegal té tres franges verticals de colors verd, groc i vermell. Al centre hi ha una estrella verda. La moneda de Senegal és el franc. A Senegal en parlem diferents idiomes, sobretot el wolof i el francès. Els vestits tradicionals són molt elegants i tenen molts colors vius i vistos. El menjar típic més conegut és el chebujan, que és un plat d'arròs amb peix. Les festes més importants són el Ramadan i la festa del Mer Tabaski, que són unes celebracions molt especials.
14: algunes persones famoses del Senegal són en Sadio Mané, que és un futbolista molt conegut, la capital joc i un joc molt important del Senegal és Dakar. M'ha agradat molt aprendre coses sobre el Senegal, descobrir com és la vida en aquest país.
0: Molt bé, i quin idioma se parla allà, o quin idioma parles tu a la teva família?
14: En Wolof.
0: Sí? I sí. Se parla molt d'idiomes, però allà, no?
14: Sí.
0: Sí? I vosaltres parlau aquest?
14: Sí.
0: Molt bé. També ara hem d'anar a un joc que també està per Àfrica, el continent d'Àfrica, i és Marroc, i mos explicaran ells dos. Amem, contau-mos.
15: Hola, nosaltres som en Sulaiman. En
16: Anuar, vos explicarem coses sobre Marroc, que és el nostre país d'origen. A la classe, som el Carlos, els dos alumnes que tenim família de Marroc és un país que es troba al continent d'Àfrica. La bandera del Marroc és vermella amb una estrella verda. La moneda del Marroc és el dirham. A Marroc parla àrab. Els vestits tradicionals són molt elegants i diuen caftans. El menjar típic més conegut és el tagin.
17: La fiesta importantes de Marroc és Ramadan, que és la fiesta de mi.
0: Vos heu perdut, no sou per on. Vos estàveu contant sobre les festes, com menjar típic més conegut és el tajín, i que la festa més important és el ramadà i la festa del mè, no?
17: La fiesta de ramadà.
0: El ramadà és la més important. I qui hi ha famós de Marroc?
17: Qui el pot... Hakimi.
0: Sí? I qui és? Què fa? Aquest home.
17: És un futbolista.
0: És un futbolista. I quin equip jugo, saps?
17: De Marroc.
0: És de Marroc?
17: Sí.
0: Molt bé. I, amem, la capital de Marroc, quina és?
17: Rabat.
0: Sí? I també teniu un desert molt gran, no? Segur que sap quines també, que sí? És un desert molt, molt, molt, molt gran.
17: El desert de Sahara.
0: Sí, molt bé. Bé, sabeu coses, eh? De Marroc, vosaltres dos. I ara en Gerard també mos ha de parlar sobre aquí, no? Sobre Mallorca i sobre Espanya, no? Però crec que has de tenir un micro, Gerard, si no... Així, molt bé. Conta-vos.
2: Hola, jo sóc en Gerard. Aquest curs a la nostra escola ha estudiat els nostres orígens. Hem après moltes coses sobre d'on venen les nostres famílies. Per aprendre ens hem dividit en grups segons els països d'orígens de cada família, i cada grup ha investigat el seu país. Després hem posat tota la informació en un mural en forma de maleta, com si fos un viatge per diferents països del món. Jo vos explicaré coses sobre Espanya i Mallorca, que és el meu país d'origen. A les classes de primer som 7 alumnes espanyols. Espanya és un país que es troba al continent d'Europa. La bandera espanyola és vermella i groga. La moneda és l'euro. A Espanya es parlam castellà, català, basc i gallec. Els vestits tradicionals són molt elegants i són diferents a cada regió. Aquí tenim el vestit de pallassa. El menjar típic més conegut és la truita amb patates, la paella, el pambali, la ensaïmada i molts altres. Les festes més importants són Sant Antoni, el Pi, alumnes, persones famoses són Nakata Koi, futbolista, Rafael Nadal, tenis, Miguel Cervantes, escriptor, Aitana Bombati i Verdi, futbolistes, Antonio Orozco, cantante, en Velázquez, el pintor. La capital d'Espanya és Madrid. Llocs d'interès són la Serra de Tramuntana, Formentor, la Sagrada Família, Valldemossa, molts altres llocs de Mallorca i d'Espanya. M'ha agradat molt aprendre aprendre més coses sobre Espanya i descobrir com és la vida en els països dels meus companys.
0: Molt bé, Gerard, moltes gràcies. I ara, Nani, que ens ha de parlar també sobre el seu país, que és la República Txeca, no?
18: Hola, som Nanica i el meu país és República Txeca. República Txeca és un país que es troba al continent d'Europa. La capital és Praga, on hi ha molt de castells. La bandera d'aquest país és blava, blanca i vermella. La moneda és la corona txeca. A República Txeca es parla txec. Els vestits tradicionals s'anomen croi. S'utilitzen a l'època de Pasqua. Només es sol dur per festivals folclòrics. Noces tradicionals i celebracions religioses importants. El menjar típic més conegut és fichkova. Aquest plat és fet de carn de porc, pa blanc i salsa suau. Una de les festes més importants i emblemàtiques és la nit de les bruixes, Paleni Charodenis. Algunes persones famoses o importants d'aquest país són l'escriptor Franz Kafka, la tenista Martina Navratilova i algun científic com Gregor Mendel. Ens ha agradat molt aprendre més coses i descobrir com és la vida en els països dels nostres companys.
0: Molt bé, i m'ho has dut aquí un parell de fotos sobre molt, molt xules sobre aquest menjar, com se deia?
18: És que ja... Fichkova.
0: Molt bé, i d'aquest menjar, i també una foto de la nit de les bruixes, i això no ets tu, no?
18: No.
0: No? Vale, vale. Després vos demanaré si heu estat en aquests països. I també aquí hi ha un paper amb un parell de paraules. Què és això? Mos ho pots explicar?
18: És... En el meu idioma significa...
0: Xerra en un micro, por fa, Mica. No sé, molt bé.
18: En el meu idioma, pan significa senyor. Pes significa però... Però significa boli, com bolígrafo, i boli significa dolor.
0: És a dir, vosaltres ho pronunciau d'aquesta manera,
18: sí.
0: I significa això.
18: Sí.
0: Ah, mira, curiós. És a dir, sí, sí. No, no ho havia sentit mai. Molt bé, i mos queden més països. No sé si és el darrer, no? Mos queda Argentina i Nalola mos explicarà.
19: N'hi ha dos.
0: En queden dos. Ai, perdó, perdó.
19: Hola, som na Lola i vos presentaré el meu país, Argentina. Argentina és un país que es troba al continent d'Amèrica, concretament sud d'Amèrica. La capital és la ciutat autònoma de Buenos Aires. La bandera d'aquest país és blava, blanca i blava amb un sol groc. La moneda és el peso argentí. A Argentina es parla el castellà amb un accent concret que es diu argentí. El vestit tradicional del home és el gaucho format per una bombatxa de camp, chiripà, poncho, facón, alpargatas i un barret. En el cas de les dones, el seu vestit es diu paisana i està format per una blusa, una falda, un poncho, unes espardenyes i un pentinat característic per un o dos trens. El menjar típic d'Argentina són la milanesa, que és un plat salat fet per carn arrebossada, alfajors, que són uns dolços típics de l'assado argentí i les empanades argentines. Les festes més importants són la festa de la bandera, el dia de la tradició i el festival de folklore. Persona famosa d'aquest país és el futbolista Lionel Messi. Ens ha agradat molt aprendre més coses i descobrir com és la vida en els països dels nostres companys.
0: Molt bé, i a nosaltres també, molt interessant tot això que mos heu contat, però m'agradaria, si podeu xerrar, dir qualque paraula amb el vostre idioma. El coneixeu? Coneixeu el suec, tots aquests idiomes que mos heu dit? El parlau vosaltres?
20: Sí.
0: Sí?
20: Sí.
0: Bé, me podeu dir, per exemple, en suec, com se diu bon dia?
20: Hey.
0: Com?
20: Hey.
0: Hey. Ah, mira, ben fàcil, d'aquesta me'n recordaré. Per exemple, Fàtima, a Senegal, quin era l'idioma?
21: Salam alaikum.
0: I així se diu bon dia?
21: Sí.
0: Vale, molt bé. També en romanès, com se diu bon dia?
21: Buna.
0: I en txec? No te'n recordes? Com te diu bon dia ta mare quan te xerra?
21: Ahoy.
0: Ah, mira, molt bé. Bé, a Colòmbia, Espanya i Argentina se diu igual, així que no fa falta. I heu anat vosaltres en aquests països?
20: No.
0: No? Qui ha estat en un país d'educat xerrat? Bé, en Gerard no fa falta, però... Qui ha estat? Tu has estat a Argentina, Lola? Qualque pic?
22: Jo, només de petita.
0: De petita. I vosaltres heu estat en un país?
20: Sí, sí.
0: Has estat a Romania?
20: També.
0: També has estat... D'un amunt. Mem, has estat a Romania?
22: Sí.
0: Sí? Molt de pics?
22: Sí.
0: Molt bé. I tu, Fàtima, també has estat a Senegal?
23: Sí, però de petita.
0: De petita, no te'n recordes ja?
24: Sí, de petita.
0: Molt bé. I vosaltres heu estat a Marroc? Qualque pic?
24: Quan jo estava petit.
0: Sí? Tu has estat a Marroc?
24: Quan era petit era...
0: Bé, sou petits encara, eh? I de no fa tant. I que mira, a Suècia tu n'havies estat?
24: Sí,
0: havies estat.
24: Sí.
0: Has estat?
24: Moltes vegades per Nadal.
0: Per Nadal. Clar, a Nadal allà se viu molt, no?
24: Sí.
0: T'agrada? A mi, conta'm-nos com és un Nadal allà. Què fa la gent?
24: A Nadal anam amb... No en record com se diu, com baixant per les col·lines amb neu.
0: Feis esquí?
24: Sí.
0: Sí?
24: Esquí i també fem patinatge en gel. I moltes coses més, però no me'n record.
0: Molt bé, Charlo, tu has estat a Colòmbia, pel que pic.
25: Sí, de petita, però ja no me'n recordo.
0: Ja no te'n recordes. Però bé, segur que aquí tornareu, pel que pic. I de... heu triat també una cançó abans d'anar-nos, no?
24: Sí.
0: Quina cançó és, amem?
26: Perquè la... Bailoteo.
0: Ui, amem, no m'he enterat. Que ho digui una persona.
26: Bailoteo.
0: I per què l'heu triada?
26: Perquè ens agrada molt.
0: Sí? La cantau a classe?
24: Sí.
26: Sí?
0: Sí? Sí. Sí? I qui vol l'ensenyar, aquesta cançó?
24: La Víctor i la professora de música.
0: Sí? I vos fa cantar-la tots junts?
24: Sí.
0: Molt bé. I les profes la canten molt a classe?
24: No.
0: No? Bueno, no. Elles fan no sé. I va bé, Charlotte, Sofia, Gerard, Anuar, Sulaima, Hadassa, Fàtima, Anika i Lola, no m'he deixat a cap, no? I de moltes gràcies, heu fet una molt bona feina, superinteressant. I bé, podeu dir adeu abans d'acabar, si voleu, podeu saludar a vostres papis, a qui vulgueu. Ara que teniu un micròfon...
24: Adeu.
26: Adeu.
24: Adeu.
26: Adeu.
24: Adeu.
26: Adeu.
27: Adeu.
28: Adeu, papa.
27: Adeu.
28: Adeu, papa.
0: S'han portat molt bé, eh?
24: Adiós.
0: Adiós. Adiós, papa. Escoltem aquesta cançó.
24: Adeu.
28: Soy Gerard. Adiós, papa.
24: Adeu, papi.
29: I ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estimo.

T'has perdut algun dels teus programes preferits? Recorda que el pots tornar a escoltar i descarregar tantes vegades com vulguis a la secció d'àudios de la nostra pàgina web, a www.radiopollença.net.

0: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
1: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercam propietats.
2: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
3: Ràdio Pollences, comunitat.

0: ID3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. La presidenta del govern demana que Pedro Sánchez i el PSOE donin explicacions sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra. Marga Proens apunta, de fet, a l'actual president espanyol directament com a còmplice en la trama de corrupció que ara s'investiga.
1: La cap de l'executiu de les Illes ha lamentat que Pedro Sánchez defensi, diu, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmat que el govern estan preocupats pel que suposa la primera imputació d'un president de la democràcia. Una investigació, ha dit Proens, que apunta directament al govern d'Espanya.
2: L'actitud avui del president del govern és d'una complicitat que s'hauria d'explicar. Crec que aquests que fa anys que mos venien donant lliçons, especialment el Partit Socialista de les Illes Balears, que tenia, i ho de fa molt poquet, en Zapatero com el seu referent ideològic i el seu líder gairebé espiritual, crec que avui és un dia de veres per donar moltes explicacions.
0: Tot això l'endemà de la imputació de l'expresident espanyol, que ha marcat, evidentment, també a Madrid la sessió de control al Congrés, a la qual Pedro Sánchez ha manifestat el seu respecte a la justícia, però també ha donat tot el seu suport a Zapatero.
1: També el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha criticat que no es respecti la presumpció d'innocència de l'expresident socialista. Ho ha fet com a resposta a la portaveu parlamentària del Partit Popular, Esther Muñoz.

0: Se acabó el relato. Desde luego que se acabó la superioridad moral. Este gobierno está acabado. Agonicen cuanto quieran. Los votos les van a echar de la corrupción y de la incompetencia de este gobierno.
1: Me alegro de que se haya leído usted el auto. Hubiera sido mejor que lo hubiera entendido, porque esto es simplemente citar como investigado a un señor que, por cierto, el propio auto dice que todo es embrionario, que todo es indiciario, porque efectivamente nada se puede acreditar en un auto que lo único que hace es citar como investigado a una persona.
2: I tornem aquí a les Illes perquè el Consell Insular de Formentera ha iniciat la campanya d'inspeccions d'habitatges per evitar l'oferta turística il·legal. Això després que enguany, fins al moment, fins aquest mes de maig, hagin rebut fins a 5 denúncies anònimes per pràctiques irregulars. L'any passat en varen ser fins a 65, això sí, durant tot l'any.
3: Les denúncies anònimes es poden fer a través d'un canal que va activar l'any passat la institució. Ara, a les portes de la temporada alta de l'estiu, el Consell de Formentera ha iniciat una altra campanya, una nova campanya, en l'objectiu de reforçar el control de l'oferta turística i garantir també el compliment de la normativa actual. L'actuació s'emmarca dins l'estratègia de control i ordenació del sector en la incorporació del segon inspector turístic que permet incrementar la capacitat operativa en un moment clau d'inici de temporada. Seguint el procediment habitual, s'ha fet un sorteig per seleccionar una llista d'habitatges que seran objecte d'inspecció.
2: I precisament a Formentera, la Guàrdia Civil ha interceptat avui matí una nova embarcació amb persones migrants.
3: En aquesta ocasió, la barca transportava 16 persones d'origen magrebí que han estat localitzades al camí de l'Estufador, just al mateix lloc on ahir vespre se'n va interceptar també una altra. Això està poc abans de les 8 d'avui de matí. Abans, a les 6, dues hores abans, les autoritats també han rescatat 25 persones d'origen subsaharià que viatjaven a dues milles del far de Ses Salines, a Mallorca. En l'operatiu d'aquest darrer rescat han intervingut efectius de la Guàrdia Civil, Salvament Marítim, la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància i també la Patrulla de Fiscal i Fronteres de Porto Cristo.
2: I acabem amb un apunt de darrera hora que acabem de conèixer, la Volta Global de Llavors de Svalbard. Ha estat nomenat Premi Princesa d'Astúries de Cooperació Internacional 2026. Així ho acaba de comunicar el jurat en una sessió que s'està retransmetent en aquests moments. 12:04, tornem amb més notícies a la una.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Són les 12 i 13 minuts, és el moment de fer un repàs a l'actualitat municipal destacada d'aquest dematí aquí a Pollença. Començant primer amb una informació que arriba des de l'àrea de biblioteques i de l'Ajuntament, i és que ahir va acabar a la Biblioteca d'Humoll la segona edició del projecte de foment de lectura. En aquest cas va ser amb alumnes de 2 anys de l'Escoleta de la Gola. Aquesta iniciativa de l'àrea d'educació, l'àrea de biblioteques i també en col·laboració de diferent voluntariat s'ha desenvolupat tant a Can Llobera com a la Biblioteca d'Humoll durant els darrers mesos i han participat infants d'educació infantil de 2 a 5 anys de diferents centres educatius del municipi i d'una manera lúdica han pogut apropar el món de la lectura i dels llibres des del seu lloc per excel·lència, la biblioteca. Enguany, idò, han pogut celebrar aquesta edició gràcies a la gran acollida que té entre els infants i també el voluntariat. Des de l'Ajuntament volen donar les gràcies a tothom qui, en la seva col·laboració, ha fet possible aquest curs. La policia local de Pollença informa que la propera ITV de ciclomotors i motocicletes a Pollença serà els dies 8 i 9 de juny a l'aparcament del pavelló. Recorden que per demanar cita ho heu de fer a través de la pàgina web itv.mallorca.es. I seguim amb més qüestions. L'Ajuntament presenta demà dijous el Pla d'Emergències Municipal, el PEMU. Des del 2018 és obligatori que tots els municipis tinguin un pla d'emergències municipal que fa que davant catàstrofes meteorològiques el poble tingui una resposta ràpida de recursos. Amb aquest pla es crea una comissió de coordinació que és la que diu el com, quan i quins recursos es posen en marxa davant d'alguna emergència. El pla ha estat elaborat per una empresa cotambiental i es donarà a conèixer com demà dijous a les 12 del migdia a la sala de plens de l'Ajuntament. Escoltam a la regidora Maria José Jiménez que ens ho explica.
1: Les emergències, inundacions per desbordaments de torrents, en tenim, inundacions per pujada del nivell freàtic de la mar, també en tenim, pot ser també una emergència, un enfonsament d'un vaixell en càrregues contaminants a dins la mar, també en tenim, o pot ser un incendi forestal o un parc natural, el tenim, i a més tenim un parc natural, seria la Serra Tramuntana, però a més qualsevol zona rural i de bosc, que en tenim també. Per tant, el pla d'emergències municipal aquí a Pollença és més necessari que mai. Formen part de la Comissió de Prevenció, Brigada, Policia, Bombers i Protecció Civil, de la Comissió de Resposta, a més, i formen part Benestar Social. En el cas d'un incendi, en el cas d'una evacuació, tots els recursos de benestar social disponibles, ja siguin llits, menjar, etc., i crear zones de refugi, formen part d'aquest pla.
0: Canviant de qüestió, avui és el darrer dia per presentar al·legacions al catàleg de patrimoni de l'Ajuntament de Pollença. Recordant que la documentació està disponible al web municipal, allà hi trobareu quins són els edificis i elements que el catàleg protegeix, els nivells de protecció i, en general, tota la documentació necessària. El catàleg, recordem, inclou uns 900 elements en 3 graus de protecció i una quarta part d'aquests són jaciments arqueològics. Es protegeix l'arquitectura religiosa i civil i també elements paisatgístics i etnològics. L'Ajuntament informa també d'un nou episodi d'embòs a la xarxa de clavegueram del Port de Pollença provocat per l'abocament d'una gran quantitat de tovalloletes humides. Una vegada més volen reiterar el greu inconvenient que suposa que es llancin aquests residus al vàter i al desguàs, ja que provoquen males olors, aigües brutes i embossos com els que es registren de manera recurrent a la xarxa de sanejament del municipi. Recorden a la ciutadania que les tovalloletes humides, així com tots els productes derivats de la cel·lulosa, no s'han de tirar mai pel vàter, sinó dipositar-los als contenidors corresponents. L'Ajuntament demana, novament, la col·laboració de tothom per evitar aquest tipus d'incidències i contribuir al bon funcionament de la xarxa del clavegueram. En planes de successos, una notícia d'ahir que avui també recull la premsa: un ciclista de mitjana edat va resultar ferit ahir dimarts després de caure a la carretera de Formentor. L'accident va ser al voltant de la 1:45 del migdia i va obligar a activar un important dispositiu d'emergències. L'home s'hauria precipitat per un terraplè d'uns 5 metres mentre circulava per la carretera de Formentor. Les dificultats per accedir al punt on es trobava varen fer necessària la intervenció d'un equip especialitzat en rescats de muntanya, així com l'ús d'un helicòpter per facilitar-ne l'evacuació. Fins al lloc del fet s'hi desplaçaren o part de bombers d'Inca i Alcúdia i aconseguiren localitzar el ciclista, col·laborant les tasques de rescat, i finalment es va traslladar per via aèria a l'Hospital de Son Espases, on va ingressar amb diverses lesions. No s'ha informat del seu estat de salut. El Centre de Turisme Ornitològic de la Gola ja ha obert les inscripcions per la propera activitat, la que fan ja la setmana que ve, el dissabte dia 30, un taller d'estampació botànica impartit per Catalina Sebastià, tècnica en recursos naturals. Serà de 10 a 1 en un mateix centre i és gratuït, i cal fer inscripció a través d'un formulari que trobareu a les teves xarxes socials. Aquest divendres hi ha donació de sang a Pollença, en un centre de salut, entre les 4 i mitja i les 9. Recordant que és important reservar cita a donasang.org, aquí podeu escollir la franja horària que us vagi millor per anar a donar sang. Encara queden places, i ara mateix els grups sanguinis que necessiten amb més urgència són el 0 negatiu, el 0 positiu i la positiu. Això pot canviar, però, en qualsevol moment, i en tot cas totes les donacions són benvingudes. I és que amb una donació se poden salvar fins a 3 vides. La sang, recordem, no es pot fabricar, i a les Illes Balears se'n necessiten cada dia 200 de donacions. Pot donar qualsevol persona entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos i gaudeixi de bona salut. No cal estar en dejú, però sí haver fet la digestió. Els homes poden donar fins a 4 vegades l'any, les dones 3 vegades, però això sí, entre donació i donació han de transcorrer almenys 2 mesos. Cal fer també alguns destacats en planes culturals, perquè l'agenda cultural i festiva de Pollença ve ben carregada una setmana més, per exemple, amb el Teatre de Barra, que és aquest divendres, i recordant que podeu reservar ja les vostres entrades. Se podran veure les següents obres: en un saló parroquial, Aigua; a la Bodeguita, Llengua en Tàperes; i en un cafè d'un moll, Superkaufen. I de tres funcions, en aquest cas en un port de Pollença, que són a les 8:30, 9:05 i 9:40. El preu per funció és de 5 euros i es poden reservar els tiquets al correu orbitaeditorial@gmail.com. També posaran una taquilla davant d'un cafè d'un moll divendres mateix a partir de les 7:30. I tot el cap de setmana podran gaudir de sabors de l'abadia, la mostra de la tonyina que se celebra en el port de Pollença. El primer acte és aquest divendres, una xerrada sobre fusta i fibra que se fa en un local de l'Associació de Veïns d'Humoll. La resta d'activitats són durant dissabte, tot el dia, i també el diumenge. Es fan 5 cèntims, idò, del que hi trobareu en el programa. Dissabte hi ha un torneig de vòlei mixt, vòlei platja, 4x4, a la Gola, també una exposició de la fusta a la fibra, amb visites guiades. Hi haurà diferents ronquetges i subhastes de tonyina en directe durant tot el dia. Tallers gastronòmics amb xefs reconeguts com Santi Taura, Joan Garcia, Ricky Cordero, Josep Coll, Marga Coll, Anders Erlandson i David Ribas, entre d'altres. També hi haurà activitats infantils i tallers familiars. I el Centre Oceanogràfic de les Illes Balears tindrà un espai divulgatiu sobre la tonyina. Continuarem amb degustacions de tapes de tonyina balear que elaboraran diferents restaurants de Port de Pollença. Hi haurà també la tapa i el dinar popular benèfic a benefici de Fama. A més, hi haurà música en viu durant tot el dia i concert de Jimmy's Fantasy a la nit. Això és dissabte. han de destacar que el mateix dissabte hi ha un taller gastronòmic especial que necessita inscripció prèvia. És una experiència que se farà a les lanxes La Gaviota, dins aquesta barca, embarcació i do. Es podrà gaudir de les 5 tapes que ens oferirà el restaurant Terra, David Ribas, 5 degustacions especials i do, i també la pollencina Àngela Font, que aniran acompanyades de vins d'Oceller Nacre. Per poder participar en aquesta tasta especial, s'ha de comprar el tiquet, s'ha de reservar, el preu és de 30 euros i es pot reservar al restaurant Terrae. Diumenge hem de dir que continua tota aquesta activitat, hi haurà més tallers del centre oceanogràfic, hi haurà més ronquets i subhasta de la tonyina, més degustació de tapes, taller gastronòmics amb César Mogollón i Pau Cintes, música en directe de Fisherman Friends, Jazz Band i Guillem Tacó. El programa el podeu consultar complet, està penjat, per exemple, a les xarxes de l'Ajuntament. També l'agenda del cap de setmana hi destaca que el museu celebrarà el Dia Internacional dels Museus amb cadàver exquisit, teatre dins d'un museu, una creació del grup Teatreros, dirigida i escrita per Francesca Palau, una paiaia. Dissabte hi ha funcions a les 5 i a les 7, diumenge a les 12, a les 5 i a les 7. Ens han informat que la de diumenge a les 7 ja està completa, però encara queden entrades per a la resta d'hores. Recordem que els tiquets es poden comprar per un preu de 5 euros a ticketib.com. I el Festival de Pollença té també ja a la banda les entrades per a tots els concerts d'enguany, venda oberta i d'or general. De fet, ja n'han venut més d'un miler d'entrades des de que ho varen obrir ahir mateix. I és que trobareu i d'informació a festivalpollenca.com. Les entrades se poden comprar allà mateix, a la web del festival o a l'oficina, que està oberta de dimarts a dissabtes de 9 a 2. Els preus del concert oscil·len entre 30 i 45 euros, depenent de la zona i del concert, però també hi ha importants descomptes. 25% per als titulars de carnet jove, 50% menors de 14 anys i 25% també de descomptes per residents empadronats a Pollença, persones amb atur de llarga durada, alumnes i professors de l'Escola de Música de Pollença o integrants de la banda. També hi ha diferents descomptes per abonaments. Us recordam que això és el mes d'agost, però al mes de juny hi ha les xerrades del Festival per Tothom a càrrec de Pere Estelric. Aquestes són gratuïtes. Si hi voleu anar, heu de reservar entrada. I el Club Pollença torna a convocar el Curt Club. Serà ja la desena edició i han guanyat noves categories, premis i el projecte col·lectiu Missió X a la convocatòria d'aquest any, que du per títol Pensa, grava i explota, com d'hem hi ha quatre categories. Un Curt Club jove, per joves de 12 a 18 anys, Curt Club emergent, de 9 a 26 anys, en aquest cas han de presentar curtmetratges d'una durada entre 3 i 10 minuts, i un premi de 300 euros per un primer, i també hi haurà diploma. Hi haurà un premi xarxes otorgat per Foto Ruano, en aquest cas per joves de 12 a 26 anys, han de ser peces verticals de 60 a 90 segons, pensades per formats virals. El premi és de 150 euros amb material a Foto Ruano. I hi ha Missió X, aquesta novetat d'enguany que patrocina l'Ull Viu. És una proposta col·lectiva de cadàver exquisit audiovisual. Diferents grups hauran de construir una sola història per relleus. Els temes de Curt Club són lliures, els dispositius emprats també. A més, pot ser ficció, documental, animació, videocreació o formats híbrids. Important destacar que les obres s'han d'entregar abans del 29 de maig. L'entrega de premis serà el 12 de juny al Club Pollença. En esports, el Pollença per Futbol Club vol que tothom s'animi a anar tots junts cap a Consell, i és que arriba el play-off d'ascens de la divisió d'honor i volen que l'equip senti el suport de l'afició des del primer minut. Per això us conviden a anar aquest diumenge a partir de les 6 del cap vespre en un partit. Han posat un bus que té sortida des del port de Pollença a les 5 i de Pollença a les 5 i quart. Du moll surt en un pàrquing de la piscina, de Pollença surt d'un monument. El preu és de 1 euro. I si hi voleu anar, us heu d'apuntar al bar del camp del Barcuix. Un Moll Tennis Club recorda que la diada que tenien prevista per dissabte de la setmana que ve, 30 de maig, en el poliesportiu de Moll, queda suspesa. Estan cercant una solució per poder-la dur a terme a un altre lloc. Els mesos d'estiu, recordant, podeu continuar fent activitats esportives a les instal·lacions municipals i cal que tingueu en compte les diferents dates d'inscripció. Per exemple, la setmana que ve s'obren inscripcions per als parcs de juny i setembre de les estades, dilluns per als empadronats i dijous de la setmana que ve no empadronats. Per la natació d'estiu s'obrin l'1 i 8 de juny i per les activitats esportives d'estiu que no són natació, les inscripcions són dilluns que ve per usuaris d'hivern i dia 1 de juny pels nous usuaris. I avui també volem afegir aquesta informació. L'Associació de la Tercera Edat de Colònia ha estat reconeguda per el govern balear com l'associació que més participació i activitat ha tingut en el programa de formació Grans Actius de totes les Balears. Per això, el president Bartomeu Coll i el secretari Joan Badell es desplaçaren fins al Consolat de la Mà, seu del govern, per recollir aquest diploma. Enhorabona, idò, a tots els socis per aquest reconeixement. I amb aquestes informacions hem arribat a les 12:30. Fins aquí l'informatiu. Farem la pausa molt breu perquè tot seguit parlarem amb el pollancí Guillem Ramonda, que apel·la sobre aquesta nova presentació del seu nou disc, que es diu Morgan. Ara mos ho contarà.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
3: Iosca en terra, 10 anys a la mà, li farà guerra.
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

0: I després d'un procés de creació i enregistrament, Capela presenta Morgan, el seu nou disc, i ho farà dissabte a l'Auditorium de Palma. Un recull de tradició, creació i homenatge en una mateixa proposta artística. Podríem dir que és un homenatge en aquesta harmònica que ara sentiu de Víctor Uris. Nosaltres ara en volem parlar a la veu pollencina de Capela, Guillem Ramon. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, hem començat, Guillem, posant aquesta cançó, que és Morgan Blues, i just quan anàvem a entrar ja a parlar està sonant l'harmònica de Víctor Uris, perquè conta-mos un poc quina és la història de Morgan.
1: Bé, Morgan en realitat era un lloro d'en Víctor. Quan nosaltres vàrem conèixer en Víctor, deu fer 15 o 20 anys, que vàrem fer una sèrie de concerts amb ell, vàrem anar a assajar que seva, i el primer que va fer va ser presentar-nos el seu lloro. Mirau, aquí teniu en Morgan.
0: I xerrava aquest lloro.
1: Sí, xerrava i tocava l'harmònica, era molt graciós. Sí. Deia animalades, perquè en Víctor era molt graciós, era un poc animal, això. De fet, me'n record d'entrar jo i dir, Guillem, perdona, me sagro que no m'aixequi, però me fa peresa.
0: En sèrio?
1: Sí, sí, sí. Era així. Sí. Me'n recordo aquesta frase. Guillem, perdona, me sagro que no m'aixequi, però sempre ho he trobat un doll i aixequet-se quan t'arriba la gent. Vinga, seu tu. Que això m'agrada més estar assegut. Era així, era així.
0: Sentit de l'humor.
1: Sí, sí. I res, i arrel de la seva pèrdua, ara farà 2 anys, nosaltres ja teníem l'idea de fet, volíem fer un blues amb ell, no va poder ser perquè la malaltia el va deixar fora durant el darrer mig any, i quan en Víctor se'n va anar, nosaltres ens vam veure un poquet a l'odeure de fer-li un blues, i va sortir aquest blues, Morgan Blues. I l'harmònica, la que tu comentaves abans, l'harmònica precisament és una harmònica que va sonar aquí a Pollença l'any 2014, dia 25 de juliol de 2014. Ell va venir a fer aquí un concert amb nosaltres i ell hi havia una cançó que li agradava molt, que era Sitting on a Dock of a Bay, que ell feia l'harmònica. I d'aquesta harmònica que va sonar a Pollença en un claustre, l'hem agafada i l'hem adaptada en un blues.
0: És a dir, que aquesta harmònica que ara escoltàvem, que podreu escoltar en aquesta Morgan Blues, és la que va sonar aquí a Pollença 2014.
1: Amb una altra cançó, la cançó Sitting on a Dock of a Bay, que li agradava molt i sempre m'ho demanava per tocar. Que, de fet, nosaltres tenim una experiència molt, molt humana, que és els darrers 15 dies que ell estava a l'hospital, m'ho va demanar, per favor, que anàssim a cantar-li i que li cantàssim aquesta cançó. I ell encara va poder treure l'harmònica i va poder fer... Sí, va ser molt emocionant. I m'ho va donar una lliçó de vida molt, molt bona, sí.
0: Clar, fa 2 anys que Víctor Uris ens va deixar, i vosaltres quant de temps fa que vareu posar en marxa Morgan, tot el procés creatiu de Morgan?
1: No, no fa tant, fa mig any, quasi un any, a veure que després quan ell se va morir, nosaltres anàvem, la pensàvem fer, però clar, encara estàvem, que estava la cosa, encara estava molt, molt... molt, molt, molt recent i estava empaint una mica la idea, i després xerrant amb els amics i xerrant amb la dona la vàrem començar a fer, i de fet la vàrem estrenar un mes d'octubre passat, que se li va dedicar una peça, una obra d'art allà a la plaça de on sempre ell tocava l'harmònica a Palma, i nosaltres vàrem estrenar aquesta cançó un mes d'octubre allà a la plaça. I a partir d'aquí ja la vàrem començar a assajar més i vàrem refer cosetes i així ha quedat.
0: Una cançó que forma part del disc Morgan, un disc que té 8 temes.
1: Sí.
0: Me'n conta-nos un poc.
1: Bé, té una mica una mescla de tot. Ja comença amb aquest tema, després hi ha la segona cançó que es pot ser un dia, que és una cançó que també ja fa molt d'anys que la teníem feta, i l'anàvem fent en directe, una cançó d'Anna Carol i en Joaquim. Després hi ha 2 temes populars, que és So de Pastera i L'amo de Son Carabassa, també que els anàvem fent en concert, els posàvem, els allevàvem, i també mos feia ganes d'enregistrar-les. Després hi ha una recuperació d'un tema que se titula Mà, música d'en Joaquim i lletra de Navego, que també és un tema que té 20 anys i l'hem recuperat, li han donat una volta. I després tenim un tema molt, molt especial, i més enguany ha estat com a casualitat, que és la Belenguera. Hem fet una versió totalment nova i totalment per nosaltres diferent de lo que és la Belenguera, també arrel d'una petició que m'ho va fer el Premi Ciutat de Palma fa cosa de mig any o un any, de fer la Belenguera a un acte, i la vàrem haver d'aprendre i de fer una versió en 15 dies, i va quedar tan bé que la vàrem tornar a refer, la vàrem enregistrar. Clar, és un tema que pots fer en concert, però clar, com que és l'himne, és el nostre himne, no saps fins en quin punt.
0: Clar, és que l'himne de Mallorca, clar, però poi en 5, que tenim altres himnes sí, més potents, però per molta gent és molt sentida la Belenguera.
1: Exacte, i no l'hem fet mai en concert, i clar, i aquest dissabte, dia 23, la farem a l'Auditorium, perquè és una peça, a part que és molt guapa per escoltar, i és una música preciosa, i la lletra de Joan Alcover no en parlem. Clar, veurem la gent com l'agafa, perquè clar, estàs cantant un himne, però també és un himne, l'hem fet més per escoltar, evidentment per cantar, però ja veurem la reacció de la gent, quina serà.
0: Dissabte la cantareu a l'Auditorium, però ara que ha estat aquest tema de la Belenguera, Guillem, vull aprofitar per demanar-te dia 29 de maig, que això ja és divendres de la setmana que ve, que se fa aquesta cantada a l'uníssom a tot Mallorca, a la mateixa hora que tothom canti la Belenguera, una proposta de l'Obra Cultural Balear. Capella farà qualque cosa?
1: Sí, nosaltres en principi tenim un acte. Sé que se fa un acte bé a les 12 d'un dia per les escoles, i després crec que a les 8 del vespre totes les entitats i la gent que vulgui s'hi afegirà. Nosaltres mos estan demanant per fer-la. Ara exactament no te puc dir on ni a quin lloc en concret, però si no, jo la cantaré, o aniré a cantar-la aquí a Pollença, crec que se fa l'escalonada del Calvari, no?
0: Sí, crec que hi ha en Ramon, a les 12 cantaran la Belenguera.
1: Bueno, a les 12 la cantarem a l'escola.
0: A l'escola.
1: A l'escola, totes sí. Les escoles. I després, si a les 8, perquè a les 8 mos han demanat per cantar-la també a un lloc especial de Palma, però encara ho han de concretar una
0: mica.
1: Bé,
0: ja mos confirmaràs.
1: Exacte, que si dic que si no la podem anar a cantar a Palma en cap pela, perquè tenim coses a Puntura no va bé.
0: La cantaràs aquí?
1: Bueno, aniré com la majoria de pollencins. Clar, aniré.
0: Però clar, la majoria de pollencins no molt la sabem.
1: Bé, però pot dur un paper.
0: Vull
1: dir, un paper. A més, també se fan tres lletres, o sigui que...
0: Vinga, idò, això com que és la setmana que ve, ja en parlarem. Tornem a Morgan, que se presenta aquest dissabte a l'Auditorium de Palma. Com tu deies, so de pastera, l'amo de son carabassa, com viuen en creacions com Morgan Blues, o pot ser un dia que després també l'escoltarem. Com se fusionen dins el mateix disc aquestes peces?
1: Bueno, la veritat és que, tu has dit, no, com se fusionen? Jo crec que no se fusionen. Vull dir, són cançons totalment diferents, d'estils diferents, i això també és el que és guapo d'un disc, no? Fer un blues, fer cançó popular, fer una jota, fer un jaleo, després fer la Belenguera, fer un tema nostre propi, que xerra de la mà, de la Mediterrània, d'ovents... Bueno, i l'únic que mos uneix és que és música a capella, que és música que se fa sense cap tipus d'instrument, només la veu humana.
0: Clar, i vos uneix, o tu podríem dir especialment, Guillem, que ets qui damunt l'escenari saps un poc com fusionar un tema a l'altre o fer emocionar també en el públic, perquè no només cantau, tu també tens una altra part que te saps acostar, te saps fer el públic teu. Vull dir, ho hem de reconèixer, Guillem, i conta-mos un poc com serà el concert de dissabte.
1: Bé, la veritat és que serà molt especial, perquè, clar, l'Auditorium de Palma, per començar, ja és una sala enorme.
0: És la sala magna.
1: La sala magna de l'Auditorium de Palma, a les 8, a les 8 del vespre. Després hi ha futbol, sí que han portat el futbol a les 9, o sigui que nosaltres acabem cap allà a 9, 9 i quart, una hora i quart, després anem a veure la segona part de Mallorca i tot el que faci falta. Després, a nivell escènic, s'està preparant una cosa molt especial, que suposo que només se podrà fer a l'Auditorium, perquè dura un altre lloc és pràcticament impossible o una mica inviable. A nivell de so també hi haurà un so espectacular, de llums, i s'han preparat sorpreses. S'han preparat sorpreses visuals, que només ho pots fer en aquest tipus de teatres grans i teatres preparats, perquè hi ha un munt de llum, un munt d'escenografia, fotografies i, bueno, sorpreses. Crec que la gent quedarà...
0: I un únic concert, Guillem?
1: Bueno, en principi sí. En principi fèiem aquesta presentació Després, evidentment, ara estan xerrant el nostre mànager de Duro Catalunya, València fins i tot, i bé, evidentment, Duro allà on mos demanin o allà on puguem. Per si, en principi, nosaltres ara mos basam en aquesta presentació, que és aquest dissabte 23 a les 8, i, evidentment, clar, després ho farem, però aquest serà molt especial i bastant, poden dir, únic.
0: Sabem que de Pollença vendrà molta gent, eh? Com sempre tens tots els 10 seguidors i seguidores, encara queden entrades, com se poden comprar?
1: Entrau a la pàgina de l'Auditorium i és molt fàcil, eh? I poses, sí. Veureu que ara ja només queden, bueno, van per ordre, només queda un que se fa divendres i un nostre dissabte, em poses a comprar i és molt, molt fàcil. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Hora i mitja de concert.
1: Sí, hora i quart, hora i mitja. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Què vos emociona encara després de tant d'anys de continuar cantant junt damunt tus escenaris, quan tu dius a Capella, que és aquesta part tan emocionant, podríem dir, tan diferent?
1: Sí, clar, jo a vegades, bé, moltes vegades m'ho demanen i, clar, a l'hora de respondre sempre penses això, que és el que encara te fa. Sí, són moltes coses. Primer de tot, la concentració que has de tenir a l'hora de cantar. Després també aquest nervis que t'entren abans, tota aquesta setmana.
0: Encara ara,
1: clar. Jo nerviós hi estic aquesta setmana, estàs de cuidar la veu i estàs nerviós abans de sortir, però clar, són nervis que encamines bé, no? Són nervis que jo sempre he dit nervis positius, no? Que te fan sentir bé. Després, quan comences a cantar, ja t'es passa tot, perquè ja ve rodat, i després també penses que si no hi hagués aquest nervis és que no te faria ganes, faria ganes cantar. Després, clar, és molta gent que està darrere nosaltres, tècnic de so, tècnic de llum, monitoratge, que mullaran quatre coses així especials. Clar, són moltes coses que no poden fallar i és una mica aquest nervi que dius, ostres, és que
0: realment... Responsabilitat.
1: Quan una cosa surt bé, som un equip de bés, quasi 15 o 20 persones que som allà, clar, i res pot fallar. I això també te posa una mica nerviós, una mica inquiet, però també, com he dit abans, són nervis que t'agraden. Que...
0: Quins rituals tens abans de sortir a darrere l'escenari? Què feis?
1: Ah, bé, escalfam una mica la veu, i després a vegades cadascú se separa, se'n va cap en el seu vent i pensa el que has de dir, el que has de fer, penses una mica l'ordre de les cançons i, bueno, procures, posa't tranquil, la feina ja està feta, per tant, posa't tranquil i que resta despisti. I frissar, ja sempre frisses, quan falta una hora frisses que
0: passi
1: de començar, exacte.
0: Que se fa llarga. Sí. A part de cantar, el que deia abans, tu tens aquesta, l'altra vessant de presentar. Això t'ho prepares, improvises segons com te reps la calor del públic?
1: Un dia vaig sentir una frase que deia la millor improvisació és aquella que tu has escrita. Mm-hmm. I supos que aquí a la ràdio passa el mateix, no?
0: Va molt bé, tenim guió.
1: Exacte, tens un guió, però després de muntar guió, a vegades, si trobes, ho fas talment tu guió, depèn de la reacció del públic que envies coses, però sí, normalment ho dus una mica preparat, i després l'espontaneïtat de la gent, com te sents tu, com te trobes en aquell moment, com reacciona la gent després de dir les coses. És aquesta màgia que cada concert és diferent, igual que la ràdio cada dia és diferent, i l'esport, un partit de futbol, un partit de bàsquet, un partit de tennis, cada dia és diferent. I això passa també damunt d'un escenari. Per molt que facem... Hi ha cançons que Ventura les han fetes, que ara recuperarem alguna cançó dissabte, que l'han fet 100-200 vegades, sí, perquè en tots aquests 30 anys, però clar, és diferent. La comences a cantar i no saps per què té aquesta màgia d'un moment de que és diferent tot.
0: Clar, escoltaran les 8 peces de Morgan, però clar, amb una hora i quart, una hora i mitja, haureu triat un recull de tots els dits anteriors.
1: Sí, hem fet una mica un recull, i sobretot un recull de cançons que han sonat durant aquests 30 anys, però que tampoc ha sonat darrere aquests darrers 2 anys que vàrem celebrar el 30 anys de Capella, o sigui que ha estat una mica un recull de cançons que varen deixar de banda en els 30 anys de Capella, que varen celebrar aquests darrers 2 anys, però que les han tornat a fer i quasi i molt sorprenen més que les que han fet durant tots aquests anys, no?
0: I com, cada quant ensejau? Perquè, clar, vareu començar jovenets, que els estudiants de magisteri, anau tenint família, ara com vos coordinau ara?
1: Nosaltres tenim dos dies fixes.
0: Dos fixes, sempre.
1: Dos dies fixes, que assajam dues horetes, o sigui, són quatre hores a la setmana, i això és manteniment, això és com, diguéssim, com per escalfar i tal. Després, que si tenim un concert important, podem assajar tres dies a la setmana, que ara assajant cada dia cotxe, cap a Palma, assajar, i fins i tot qualque dissabte mos hem vist, o fins i tot qualque diumenge hem assajat, hem fet intensiu fins i tot assajar tot un dematí, dinar i assajar cap vespre, com tot. Nosaltres tenim, ja dit, dos dies fixos, però després, depèn de lo que tinguem, feim més o manco.
0: Què t'agradaria que s'endugués el públic després d'escoltar Morgan?
1: Bueno, el que crec que s'endurà, m'agradaria que s'endugués, però crec que el que s'endurà que es passarà una estoneta agradable de bona música. L'escenografia crec que serà molt diferent, faran coses que no hem fet mai, i bueno, vull que m'agradaria que s'endugués això, que passi una bona estona i que hagi valgut la pena venir. Sí, és una hora i quart que la gent crec que deixarà problemes a part, o deixarà les coses que té a part i se centrarà i al final disfrutarà. Perquè nosaltres el que ens agrada és disfrutar de molt l'escenari, i sobretot quan ve la gent que disfruta. Sí, perquè li veus les cares i...
0: Per això.
1: Sí. Sí, sí.
0: Bé, Víctor Uri, segur que estarà orgullós d'escoltar-vos dissabte des d'on sigui, en aquest concert de l'Auditorium de Palma a les 8 de l'hora baixa. Hi ha un escrit que diu: ulleros tenen una cosa curiosa, guarden les veus que estimen, les escolten, les repeteixen i amb el temps les fan seves. Morgan, el lloro vinculat a Víctor Uris, esdevé així una imatge precisa del sentit del disc. La música no desapareix, sinó que es transforma i continua viva en altres veus. Cada cançó és, en aquest sentit, una memòria compartida que passa d'uns a altres, canviant lleugerament però mantenint-ne l'essència. I d'així cap pela li feis aquesta dedicatòria a Víctor Uris amb aquest disc Morgan. Hem escoltat en un principi Morgan Blues, i jo crec que per acomiadar-te, Guillem, podem escoltar l'altre tema que per ara ja se pot escoltar a Spotify, que es pot ser un dia, però a veure si vols afegir qualque cosa, Guillem.
1: No, res més. Molt ben dissabte.
0: Molt ben dissabte. Tothom convidat a anar a l'Auditorium de Palma. És a les 8 i les entrades encara n'hi ha disponibles entrant a la pàgina web. I de Guillem Ramon, la veu pollencina de Capela, mos ha acompanyat avui per presentar el seu darrer disc. Morgan, que no sé si arribarà per Pollença qualque concert. Per ara no hi ha cap...
1: Esperen que sí.
0: Vinga, ja aviat esperam que vos tornem a tenir per aquí. Me n'anam i d'on, pot ser un dia. Pot ser un dia.

0: pel presumpte cobrament de comissions il·legals en el cas Plus Ultra. La presidenta del govern apunta, de fet, a l'actual cap del govern espanyol com a còmplice, diu, en la trama de corrupció que ara s'investiga.
1: La cap de l'executiu de les Illes ha lamentat que Pedro Sánchez defensi l'expresident Zapatero. Ha afirmat que el govern estan preocupats pel que suposa la primera imputació d'un president a la democràcia. Una investigació, ha dit Marga Proens, que apunta directament al govern d'Espanya.
2: L'actitud avui del president del govern és d'una complicitat que s'hauria d'explicar. Crec que aquests que fa anys que mos venien donant lliçons, especialment el Partit Socialista de les Illes Balears, que tenia, i ho de fa molt poquet, en Zapatero com el seu referent ideològic i el seu líder gairebé espiritual, crec que avui és un dia de veres per donar moltes explicacions.
1: És una petició de Marga Proens que arriba el mateix dia que Sánchez s'ha pronunciat públicament per primera vegada des que hi va votar la notícia de la imputació de Zapatero.
3: Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: Per part seva, Vox ha demanat al jutge que ha imputat l'expresident espanyol que retiri el passaport a Zapatero perquè consideren que hi ha risc de fuga i també de destrucció de proves.
0: I més qüestions a les Balears, que han passat a ser la primera comunitat on més baixa la sinistralitat en els mesos de gener a març d'enguany, concretament un 9% de baixada en relació amb el mateix període del 2024. En el primer trimestre d'enguany s'han produït més de 4.200 accidents laborals. La gran majoria han estat lleus, n'hi ha hagut, però, 13 de greus. I no s'ha produït cap accident mortal.
1: La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat la reducció del 15% de la construcció. És una tendència de disminució a la baixa que ve de l'any passat i és gràcies en part a

0: i del focus que s'ha posat en les inspeccions.
1: Des del principi de tot varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus. Un accident a la construcció sol, pues, pot ser mortal o amb conseqüències a vegades d'amputacions, d'ingressos complicats, i per això sempre han posat moltes focus.
2: I més qüestions laborals, perquè UGT destaca la inacció institucional, diuen, davant el col·lapse de trànsit constant que pateix Mallorca. La Federació de Serveis i Mobilitat d'aquest sindicat critica l'increment de la inseguretat viària i adverteix que les carreteres s'han convertit en un autèntic perill públic.
0: La plataforma carrega contra el govern, contra el Consell de Mallorca i també els ajuntaments, els quals acusa de no haver pres cap mesura eficaç per pal·liar una situació, diuen, ja insostenible, que afecta la seguretat, la salut i les condicions laborals de milers de treballadors. UGT manté que conductors professionals, personal sanitari, emergències i, en general, treballadors de tota casta pateixen cada dia retards, nervis i un major risc pels embossos i també per l'increment de conductes temeràries a la carretera.
2: I acabem amb aquesta notícia que vos avançàvem a les 12. El Banc Global de Llavors de Svalbard a Noruega han estat reconegut amb el Premi Princesa d'Astúries de Cooperació. Es tracta d'una instal·lació amb més d'1,3 milions de mostres de llavors que representen milers de varietats de plantes cultivables essencials per la seguretat alimentària de la humanitat. L'objectiu és preservar aquesta diversitat de conreus en cas de desastres naturals, conflictes humans o qualsevol altra circumstància que la pugui amenaçar. Amb aquesta informació arribem a la 1:04. Aquesta i d'altres qüestions les ampliarem, com sempre, a partir de les 2 a l'informatiu migdia. Ara quedeu amb tota la crònica esportiva a IB3.
3: Més informació a IB3 Notícies.

0: cotxe, a l'ordinador o a la ràdio tradicional. Ràdio Pollença, sempre amb tu.
1: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercam propietats.
2: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: Bon dia. Sanitat amplia el cribatge de càncer de mama i es farà a les dones a partir dels 45 anys i fins als 74. Actualment, el grup al qual es dirigeix aquest triatge va dels 50 als 69 anys. L'objectiu és detectar possibles tumors en fases més primerenques. Les dades apunten que una de cada 10 persones que pateixen càncer de mama et diagnostiquen en menors de 50 anys.
1: La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat, segons informa el Ministeri. La decisió s'ha pres en el si de la Comissió de Salut Pública i tindrà un impacte que superarà els 500 milions d'euros entre els anys 2025 i 2029. En tots aquests grups, la taxa de detecció va ser similar a la d'entre 50 i 69 anys. El president de l'Associació contra el Càncer de les Balears, José Reyes, ha celebrat la notícia i ha animat la població diana a fer-se la prova.
2: És a dir, sempre notícies d'aquesta mena són bones, perquè ens ajuden a arribar abans a la gent i poder millorar el pronòstic de la malaltia. El problema de cribatge de càncer de mama és absolutament exitós, és bo, és a dir, i per tant el que hem de fer és animar tothom que rebi les cartes o les invitacions per participar-hi, a participar, perquè nosaltres sempre ho diem, participant en el cribatge del càncer que sigui, que t'estiguin convidant a participar, literalment te pot salvar la vida.
0: El sindicat d'infermeria SACSE denuncia que aquest estiu hi tornarà a haver una manca d'infermeres per cobrir les substitucions de vacances. Segons els sindicats, aquesta manca de professionals farà que les treballadores que quedin hauran de doblar torns amb hores extres i mancaran infermeres amb experiència als diferents serveis.
1: El secretari general del SACSE, Jorge Tera, ha explicat que el sindicat es planteja presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball per la quantitat d'hores extra que l'any passat generaren les infermeres. Un primer càlcul de SACSE apunta que les 7.900 infermeres de l'arxipèlag feren unes 200.000 hores extres l'any 2025, una situació que Tera pronostica que tornarà a passar aquest any.
3: Y nos toca otro verano, pues de cubrir turnos con horas extra, con guardias extra, de tener descubiertos en los servicios, de que no nos queda gente, digamos, veterana. Y volvemos a, pues, a estar muy preocupados, francamente preocupados por lo que ocurre.
0: Tot això quan les Illes Balears és el territori que més ha reduït la sinistralitat laboral el primer trimestre d'enguany.
1: El nombre d'accidents a la feina han superat els 3.600, un 9% manco que un any abans. La gran majoria han estat lleus, 13 han estat greus i no s'ha produït cap accident mortal. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha explicat que les inspeccions s'han centrat sobretot en el sector de la construcció.
4: Des del principi de tot varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus.
0: I els treballadors de la ITV de Menorca denuncien que la situació està empitjorant i no descarten mobilitzacions. Diuen que fa 3 anys exactes que van iniciar una vaga indefinida per reivindicar millores salarials i reforços per poder assumir la feina. Joan Soler és representant sindical de la ITV.
5: Casi que diría que seguimos casi pitjor, ¿vale? Porque al final son menos gent que érem, la carga de treball segueix sent cada vegada més alta, al final el parc automobilístic de Menorca té una mitja de 14-15 anys, saps? I esos vehicles venen, al final són com 60.000 cotxes. Aquí al final som 4 gatos fent feina.
0: Són les 5 i 4 minuts i les notícies tornen a les 6.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals

0: Bé, molt bones tardes, oients. Nosaltres començam el magazín dels capvespres de Ràdio Pollença, Fil per Randa, i tindrem un parell de cosetes. Avui, capvespre, vos hem denunciat a les 5 i mitja, com ja han dit avui de matí, tindrem ronda l'oposició, i és el torn d'Unió Mollera Pollencina a la seva regidora, na Bianca Aguilar. Això serà a les 5 i mitja, a les 6, tot seguit. Parlarem sobre sabors de l'abadia, i també hem d'aprofitar per saludar en Jaume, perquè serà ell qui farà aquesta entrevista. Molt bones tardes, Jaume, com estàs?
1: Com estàs, Bruno? Un gust sempre emetre amb tu.
0: I de què tindrem avui a les 6?
1: Vendrà un segonet que ho tenia per aquí.
0: Serà sobre sabors
1: sí,
0: de l'abadia.
1: Era tot... sabors de l'abadia, sobre aquesta conferència i conservatori que hi ha... Espera, en principi...
0: Bé, se vendrà en Toni Cànoves, el regidor, n'Antònia Puig, també na Diana, i parlareu sobre...
1: Exacte, sobre què és, sobre l'exposició, que serà una exposició guiada. Primer hi haurà una conferència que serà divendres a les 8 a l'Associació de Veïnats, en la sala d'Associació de Veïnats d'Esport, i serà una conferència per explicar de què va l'exposició, i després faran l'exposició guiada tant dissabte a les 11 com diumenge també a les 11.
0: Sobre aquest ofici de vaixells, de fent vaixells, d'aquesta tradició, no?
1: Total.
0: De mestres d'aixa, i bé, en parlaran avui a les 6 en Jaume Emborrellidors, en Antoni Puig i na Diana. També a les 7 havien de tenir rebentat anglès, però no va pogut ser avui perquè en Mat, són en Mat i en William Mat, està d'exàmens i mos ha dit que s'estimava més quedar-se estudiant, i és comprensible, així que li desig ja molta sort en Mat des d'aquí,
1: des
0: de Ràdio Pollença. Així que bé, nosaltres acabarem un poquet més prest avui, però el que sí que hem de fer ara, tot seguit, Jaume, és un repàs a l'agenda d'actualitat del nostre municipi.
2: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
3: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.
0: Molt bé, doncs vinga, anem per feina. Vos hem de recordar un parell d'informacions de l'Ajuntament. Per exemple, en quant a música, festivals, tenim Pollença Rock, encara tenim les entrades a la banda, fins al 7 de juliol, a codetickets.com. també Esos Cuernos Rock, les teniu, es durà a terme a Can Escarrinxo dia 6 de juny. Les podeu comprar a la seva pàgina web esoscuernosrock.com per un preu de 10 euros.
1: I continuen les visites guiades gratuïtes a Pollença Cultural. Seran els dies 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny. Punt de trobada sempre davant l'oficina de turisme de Pollença a les 10 del matí. I per participar-hi cal fer inscripció amb un mínim de 48 hores d'antelació a les mateixes oficines.
0: Encert també farà sessions informatives sobre el nou funcionament del servei de recollida de residus adreçades als establiments del nucli de Pollença. Serà per hotels, restaurants, bar, cafeteries i comerços. Serà va ser aquest passat dilluns, perdoneu, però bé, se va dur a terme aquestes xerrades i properament també en faran més.
1: Pel que fa entitats, recordem que a tercera edat de Colònia fa una excursió dilluns 10 de juny per visitar el Museu del Ferrocarril de Mallorca, visitar el Mercat de Manacor i dinar al restaurant Molí d'en Sopa. Preu de per tot inclòs són 30 euros i les inscripcions pagant directament a Caixa Colònia.
0: També recordar-vos que el Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears farà una campanya de donació de sang important. Serà aquest divendres en un centre de salut de Pollença de 4 i mitja 9. Podeu reservar cita a la pàgina web donasang.org.
1: I el Corrotari de Pollença ja té a la venda les entrades per l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines, d'en Rubén García, que farà el claustre de Pollença dia 30 de juliol. El preu de l'entrada anticipada són 15 euros fins dia 30 de juny, i a la venda a Can Quadrado, a Pollença i a Electrònica Reus, a Umall.
0: I vos hem de recordar, abans d'anar dia a dia, que l'Associació de Veïns de Pollença fa una excursió a Caladea Solla. Aquest diumenge el preu és de 15 euros i vos podeu passar a apuntar per la seva caseta de 6 i mitja a 8.
1: I el Col·legi Joan Mas està de celebració, 50 aniversari divendres 5 de juny, amb una festa amb actuacions de cucorba i after sun, parlaments i sopar d'arròs brut, postres i beguda. El tiquet de sopar ja està a la venda per 13 euros als adults i 9 als infants. La mateixa Conselleria de Secretaria del Joan Mas ho podeu trobar entre les 8:30 i la 1:30.
0: També dues propostes per avui dijous, un cicle de conferències de la UOM, en la xerrada Aprendre a gaudir de l'art, per la doctora Anna Ferrero, qui és professora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Serà en un cel cultural de Port de Pollença a les 6, és gratuït, i també tenim Cineclub en el Club Pollença a la projecció de la pel·lícula La mujer más rica del mundo a les 8:30, 4 euros per socis, 6 per no socis.
1: I pel que fa a divendres tenim tres propostes. Una teatral, que comença amb el Teatre de Barra al Port de Pollença. Seran tres actuacions o tres espectacles. Una al Saló Parroquial, l'obra L'Aigo. A la Bodeguita podreu veure Llengo amb Tàperes i el Cafè del Moll amb Superkaufen. Les funcions són a les 8:30, a les 9:05 i a les 21:40. El preu, 5 euros per funció, i les entrades es poden reservar al mail orbitaeditorial@gmail.com o comprar el mateix dia de la taquilla davant del Cafè del Moll a partir de les 7:30. També divendres, ara dues propostes literàries. Presentació del llibre El Complements Circumstancials, de Jordi Segura Soler, amb diàleg amb Gemma Clarissó, al Club de Pollença, a les 8. I després, presentació també del nou poemari d'Andreu Matamales, Caires de l'Estimera, a les 7:30 serà Can Boom, i acompanyat de Miquel Àngel Adrobé, Marga Serrano i Tomeu Fus.
0: I abans de parlar de sabors de l'abadia, hem de recordar que dissabte i diumenge el Museu de Pollença celebra el Dia Internacional de Museus, que ja ha passat amb un teatre que du per títol Cadàver Exquisit, una creació de Teatreros i Francisca Palau Pallaia. Dissabte 23 hi haurà dues funcions, a les 5 i a les 7, i diumenge a les 12 a les 5 i a les 7. Podeu comprar les entrades a Ticketit.com per 5 euros.
1: I sabors de l'abadia, ara sí, divendres 22, aquesta conferència que vos parlàvem i que tenim avui a les 6, la seva representant, que va anar per la Mos, és aquesta conferència a les 8, conferència i conversatori de la fusta a la fibra, tradició i innovació del patrimoni flotant del moll, a càrrec de Diana Borràs Rodes, antropòloga cultural, i Antònia Puig Llovera, empresària nàutica. El lloc serà a l'Associació de Veïns del Moll.
0: També vos poden dir que dissabte, no vos diran cada activitat, la podeu consultar a la nostra pàgina web, les xarxes, però començarà a les 9 de matí, aquesta jornada amb botonoll de voli, i s'allargarà amb ronquejos, amb inauguracions, amb exposicions, activitats, tallers gastronòmics i de més fins les 10, que acabarà tancant Jimmy's Fantasy, i el diumenge començarà a les 11 amb una visita guiada i s'allargarà fins a les 2. Com deim, podeu consultar aquest programa complet a la nostra pàgina web, a la secció d'agenda o a xarxes socials de l'Ajuntament.
1: I vos recordem ja, per acabar, les exposicions que estan encara operatives. A l'Iglesia del Convent de Sant Domingo hi ha l'exposició Cavall Bernat, La muntanya màgica, fins dia 14 de juny. Està oberta de dilluns a diumenge, amb horari de matí 10:30, 1:30, i es cap vespre de 5 a 8. I Can Llobera, El que ens empodera, exposició fotogràfica de Camila da Silva, amb imatges dels usuaris de Prodis.
0: I va bé, nosaltres acabem aquí, fem una petita pausa i a les 5:30 farem l'espai de la ronda de l'oposició Bianca Aguilar d'una mollera pollencina.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Bé, molt bones tardes. Nosaltres començam un poquet abans, quasi d'hora, l'espai de la Ronda de l'Oposició i com vos hem anunciat és el torn d'una mollera pollencina, la seva regidora, na Bianca Aguilar. Avui parlarem de diversos temes sobre la restricció de Formentor, sobre l'estat del municipi, queixes a xarxes socials, també que n'han vist moltes, amarraments, turisme i d'altres. Això serà avui dins l'espai de la Ronda de l'Oposició i hem de saludar a Bianca Aguilar perquè la tenim aquí en els nostres estudis. Molt bones, Bianca.
1: Hola, com estàs? Bones tardes, molt bé.
0: I doncs, si no vaig malament, no vas poder venir a la darrera tertúlia política, així que ja fa una estona que no t'escoltam, però bé, sempre està aquest espai, no? Perquè pugueu expressar la vostra opinió i tot el de lo que vulgueu xerrar. I avui no serà menys i tenim bastant de temes de que parlar ara, just abans de començar, és que feia molta calor ja de fora i això és perquè comença ja la temporada i comencen a venir turistes, a moviment, i una d'aquestes coses s'ha vist reflectir en les restriccions de Formentor. I m'agradaria comentar un poc aquest tema perquè em van parlar ja a la tertúlia i quin punt de vista teniu des de Unió Mollera?
1: Bé, està clar que amb la gran quantitat d'usuaris que té aquesta carretera s'havia de posar remei de qualque manera i ja fa bastant d'anys que està instal·lada aquesta barrera i aquestes restriccions. I, bueno, veiem que cada any se va adelantant més, un període en el qual comencen les restriccions, que en un final indica, bueno, pues, per una part és bo perquè tenim... Això és un indicador de que la temporada cada vegada comença antes, mos arriben més turisme a temporada baixa, que és el que volem, no més en temporada alta, però més en temporada baixa, però per un altre costat tenim l'inconvenient que això crea a tots els que volen anar a Formentor o que mos visiten, que també volen anar i se troben la molèstia. Al final és una via estreta de doble sentit, però no és molt ample, per tant, allà conviuen cotxos, autocars, bicicletes, gent que fins i tot puja en patins o a corrents, i al final fa poc va llegir premsa que el sindicat de transport de taxis ha demanat un poc més de protecció, perquè és vera que la gent que fa feina a la carretera és que ho viu més, no? Tant que fan feina a l'hotel com taxistes, conductors d'autocars o empreses de, bueno, de repart de gènere. Tota aquesta gent ho viuen més. I bé, tenim la sort, per una part, de tenir un paratge natural tan especial com es Formentor, però per l'altra part és un reclam turístic i per tant tothom vol venir. És a dir, tothom que ve a Mallorca obri una guia turística o un bloc de viatges i veu que, entre altres coses, a fer Mallorca sempre en un tot cinc que està a visitar Formentor, ja sigui la platja o un far o tot aquell paratge,
0: el mirador, tot el que hi ha, clar. També hi ha cales, sí. Excursions. Mm. I bé, com tots bé som, l'única manera d'anar a Formentor és per mà o per la carretera. No podem construir una altra carretera per mala sort, però creus que aquestes mesures són encertades, que s'hauria de restringir només a lo millor a residents, s'hauria de restringir més, menys...
1: Jo crec que els residents haurien de tenir qualque tipus de privilegi, entre cometes, perquè és vera que avui en dia aquesta paraula no cau molt bé, però sí que troc que els residents de Pollença haurien de tenir preferència, tal vegada, damunt dels turistes, perquè al final és ca nostra, nosaltres també tenim dret de gaudir-la, i jo crec que la majoria de gent de Pollença optant per directament no hi anar-hi, no? Que és trist, perquè és ca nostra, com he dit, i haver de recorrir en aquesta opció, perquè tanmateix, pues, no pots passar, i si has de passar has de fer cua o has d'anar molt prest o anar a cercar un puesto a la platja se te fa quasi impossible, no és molt agradable, no? És a dir, ja sofrim nosaltres les conseqüències abastament que per a damunt haver de, bueno, pues, intentar, no? Pega molts colzades amb turistes per intentar arribar aquí. És a dir, si fos per jo sí posaria, pues, no sé, encara que sigui un límit diari, no ho sé, hi ha moltes maneres de fer-ho, però perquè els residents tinguin qualque tipus de preferència. Ara bé, sabem que això ve regulat per un Consell de Mallorca, no té res a veure amb la legislatura actual de l'Ajuntament de Pollença, perquè això ha passat des que se van instal·lar aquestes restriccions, que nosaltres som menys espectadores, l'opinió de l'Ajuntament no val absolutament res, no la tenen molt en compte, que és lo trist, no? Que al final, com que la carretera és del Consell de Mallorca, decideixen ells, però aquesta carretera no deixa de passar per dins el nostre poble.
0: Sí, però és que només podem anar a Formentor, el dia Formentor i ven, no? Quan no hi ha aquestes restriccions. Però bé, tots sabem que aquesta restricció s'aplica sobretot quan la barrera està pujada o baixada, no se pot anar fins al far de Formentor sinó en transport públic. I clar, això és a lo que me referia també, perquè a lo millor un pollencí o una pollencina no vol agafar l'autobús, perquè també normalment això és un altre, solen arribar plans aquí, i a lo millor llevar aquesta restricció per pollencins que se pugui anar, perquè crec que amb un permís especial sí que s'hi pot anar fins a Nufar, i en això me referia, no? Arribar fins a Nufar, per exemple, o poder accedir quan se vulgui.
1: Està bé poder, no, que se fomenti el transport públic, però també se pot pujar a Formentor en cotxe de lloguer. És a dir, pots aparcar a l'aparcament, no? Per tant, el veure que no far no hi pots anar, però a l'aparcament sí, i si l'aparcament està estable, tu ja no hi pots anar. Aquí és el que jo me referia, i sí, per suposat, és a dir, no mos queda un altre que si volem anar a no far haver d'anar pues, amb bici o amb un bus, i com bé dius, solen estar molt plens, és a dir, has d'anar molt prest o has d'anar darrere hora, i després no te garanteix poder tornar a l'hora que toca perquè potser aquell autocar o aquell autobús està ple. Clar, és una molèstia bastant grossa que, bueno, que hem de conviure amb això, perquè és vera que gràcies al turisme pues, en aquest poble hi ha molt de lloc de feina, però sí que és vera que hauria d'haver un poc més d'equilibri, no?, entre el turisme i que la gent d'aquí pugui viure pues, d'una forma un poc més còmoda.
0: Molt bé, d'això en sentirem parlar més, perquè bé, aquesta saturació turística que pateix Formentor sempre surt a totes les portades, és de titular fàcil, per així dir-ho, no? I en sentirem parlar d'això, però hem de canviar de tema perquè també volíem comentar aquest tema de les queixes a xarxes socials, sobretot de l'estat de manteniment de carrers d'Humoll, i bé, anem a desenvolupar un poc aquest tema.
1: Sí, bueno, aquestes queixes se publiquen des de fa mesos i diria anys, no? Per suposat que l'anterior legislatura no se va fer tot perfecte ni molt manco, però si xerres en gent, no només d'Humoll, és a dir, de Pollença també hi ha molta queixa. Tinc aquí apuntat tots els carrers que he anat veient, o gent que m'ha comentat que hi ha clots o que les aceres estan en mal estat, i això no és acceptable. És a dir, puc entendre que hi ha una mancança de personal a l'Ajuntament, però jo sempre ho dic, pues externalitzes, contractes a gent d'empreses privades, fas contracte menors, fas el que hagis de fer, però això s'ha de posar remei. De fet, hi ha gent que ha caigut per mal estat de les aceres, s'ha fet mal, i jo crec que això no és acceptable en absolut, és a dir, però que ja no només són uclots, que ara profunditzaré amb això, és que és la brutor, hi ha brutor per tot, que després també volia comentar el Pla del Brat, que afecta a tot això, no? Però bueno, començant a xerrar del tema d'uclots, en Humoll, la zona del Pinaret és, bueno, has d'anar a fer com un gran prix, perquè has d'anar de banda a banda del carrer perquè el cotxe no agafi un duclots i te faci mal ben un cotxe. També a la zona de l'hotel d'Uva, aquí està ple de clots, fan de tant en quan la gent se queixa molt, fan un batxado, però al final això no basta, perquè torna a haver clots al cap de poc temps. Després hi ha un clot enorme a l'aturada de taxis del món, això ja ho vaig dir fa, no sé, mig any perfectament a un dels plenaris, m'ho varen negar, jo, és una cosa que no entenc, és a dir, jo no m'invent les coses, jo quan demano alguna cosa a un plenari o dic alguna cosa a la ràdio, no m'ho he inventat, no és una opinió, hi ha un clot enorme a l'aturada de taxis d'Humoll i no s'ha fet absolutament res. I després a Pollença, bueno, puc començar amb carrer Formentor, carrer Jaume III, carrer Sion, Pare Vives, Camps, Reis Catòlics, tot això a Pollença. Sense xerrar del carrer de Bisbe d'Esbac, que és un de darrere opac, que les aceres estan en un estat molt, molt, molt deteriorats. Clar, supos que ara, com que queda un any per les eleccions, és el darrer any de legislatura pues, començaran a posar turbo, ojalà posin-ho turbo, però és que turbo s'ha de tenir 4 anys. No pot ser que ara mos posen les piles, que encara no ho han fet. Això està per veure. Però crec que, és que ja no només és per l'imatge que dona el poble, és que és per la seguretat de la gent que va caminant per un carrer, que va en cotxe, que va en bici, que va en patinet, que va en qualsevol mètode de transport, que al final, bueno, també mos fa mal bé el cotxe, és que tampoc està l'economia per ara tenir que estar canviant rodes perquè has ficat la roda dins un clot enorme. I en el final això és de lo que se queixa la gent, no? De que són coses que són bones, entre cometes, d'arreglar, però no passa absolutament res. I jo crec que quan tanta gent xerra d'això, és per fer-se mirar. I venir aquí i dir no, no, no, tot està perfecte i a veure que no arribam a l'excel·lència, bueno, això és el que va dir la regidora de serveis, la senyora Campomà, va dir, bueno, no arribam a l'excel·lència, bueno, però és que no arriben a l'excel·lència, és que no arriben ni a un 5. I crec que tenen un bon problema si pensen que sempre estan en un 9 i 10. Perquè és que ja t'ho dic, és una opinió generalitzada, basta obrir les xarxes socials per veure que la gent està molt, molt molesta, que molta gent pensa així i que tothom diu que mai havíem vist tant Pollença com Humoi, com també la Cala, en aquest estat. Per tant, si tothom ho diu, és per alguna cosa, encara que ho neguin.
0: Molt bé. També d'altres temes en quant a manteniment, sobretot manteniment de carrers, hi ha un post a Facebook que diu que està ple de, com se diuen en català, de maleza de plantes, no?
1: Sí, males herbes.
0: De males herbes a molt de carrers, a la carretera Vea també, i d'altres.
1: Sí.
0: Vosaltres creus que se pot
1: pues
0: fer
1: mira,
0: aquest manteniment?
1: Xerrant de males herbes, en el proper plenari de dijous que ve, se du per fi el pressupost de 2026. 5 mesos tard, però bueno, això sabeu que és una tònica normal del PSOE, perquè tant el govern espanyol com aquí arribar tard amb el pressupost pues és algo normal, jo no m'apareix normal, però ells sabeu que sí. Hi ha un parell de partides que s'han llevat, altres s'han reduït i altres s'han incrementat, i una de les que s'han llevades són 10.000 euros de conservació de camins. Jo amb aquest, boca badada, perquè no don crèdit. Mos ho van enviar ahir i no don crèdit a el que estic llegint. Tothom està dient que els camins estan absolutament en mal estat, ja no només l'asfalt, sinó les males herbes que inveixen els camins i fa que sigui molt perillós transitar per aquells camins. Pues ara han decidit llevar aquests 10.000 euros de camins, que ja érem pots, pues ara els alleven. És a dir, així funciona aquest equip de govern. És absolutament ridícul, no s'entén, però a part de les males herbes en aquests camins, també està tot el poble ple de males herbes. Que arrel d'això, el que volia comentar, que qui va anar en l'exposició del Pla d'Arbrat, que se va dur a terme dimecres passat en Humoi, una de les coses que ens van dir tècnics és que ens hem d'acostumar a que el que nosaltres dèiem fins ara, o santes, com a males herbes, realment no són males herbes. Són herbes autòctones que creixen i s'han de deixar estar. Bueno, això és veritat que és una opinió d'un tècnic, no és una opinió de la regidora de Parcs i Jardins, que és la que du tot això. Però bueno, ja m'ho va mullar a un plenari de, bueno, m'encantenem per males herbes. Bueno, pues jo vaig caminant per una acera enmig del poble i jo no me vull trobar una mala herba que m'arriba quasi per la cadera. Això per jo no és una cosa lògica. Una altra cosa és el tema de la poda dels arbres, que també, no? Ens han dit que fins ara s'havia podat malament i que ara se fa tot d'una altra manera. Puc estar més o menys d'acord amb això. Puc comprar aquest argument. El que no puc comprar és que la gent tingui rames i brànquies que li entren dins casa seva. Això no és acceptable, per és que no s'entén.
0: Perquè, per donar context, fa, ara mateix no me'n record quin dia, fa poc, farà una setmana, dues setmanes, s'ha de presentar aquest
1: sí,
0: nou,
1: dimecres
0: pla,
1: passat, en Humoi.
0: Nou pla d'arbret.
1: Mm.
0: I, sí. I vareu assistir, no?
1: Sí, jo vaig assistir, a més, personalment m'ha convidat la regidora, que ja ho agraeix. Nosaltres a xarxes socials hem donat molta canya sobre això i bueno, crec que també mos hem de poder informar bé antes de criticar, no? I és lo que vaig fer. Clar, l'idea és molt bona, no? Necessitar més arbres perquè agafen el CO2, perquè ens donen més ombra, pel canvi climàtic, perquè els estius seran més colors. Tot això jo estic totalment d'acord. Ara, el que no estic d'acord en que se posi per davant de la gent i de la convivència de la gent i que la gent estigui bé dins casa seva o que la gent vagi per un carrer i no hagi de trepitjar flors mortes perquè no s'ha fet la poda de l'arbre i al final el que fa és que s'aferra tot en terra les sabates en els cotxes. Això és el que jo no comp. Però sí que és vera, i tot s'ha de dir, que els tècnics que eren allà varen dir que sí que se pot podar l'arbre en el costat de l'edifici. És a dir, l'arbre, al final, creixerà cap a l'altre costat, on no té un obstacle, que diguéssim, i això està bé, vale? Però s'ha de fer la poda perquè no molesti l'edifici i que no molesti el veïnat que té branques que li entren dins casa seva. Això és el que no s'està fent. És a dir, està molt bé explicar, però s'ha de posar en pràctica. Perquè aquest pla d'arbrat fa un any, crec, que s'està elaborant i durant aquest any no han fet absolutament res. S'han fet podes puntuals.
0: I ara ja està elaborat.
1: Està elaborat, sí. A veure que se du aprovació en aquest plenari. Però, clar, fan podes puntuals que no sé on les han fetes, però és que mentrestant veus a tothom que se queja. És que jo tinc no sé quantes branques que entren dins a meva, que entren dins el balcó. La gent s'afarta i els ataia perquè els hi molesta i després rengen per xarxa social perquè el veïnat ha agafat i ha teat una branca de l'arbre. Clar, jo puc entendre que no tothom ha de començar a tear perquè si no això seria un desastre, però és que l'administració la que ha de fer aquesta feina no s'està fent.
0: Molt bé. D'altres temes, també, abans de seguir, que vàrem parlar comentar la tertúlia política, sobre aquesta iniciativa de, que han vingut en un cas de la sol·licitud d'una zona d'aparcament exclusiva per a residents i de tota aquesta problemàtica. I bé, quan no vares poder assistir, m'agradaria també que donessis que donessis la vostra opinió des d'Unió Mollera.
1: Sí, no vaig poder assistir, però sí que és vera que l'anterior plenari era una de les preguntes que des del nostre grup municipal varen proposar. Varen demanar quina postura bàsicament tenia l'equip de govern enfront en aquesta petició que s'havia fet bastant popular a les xarxes socials i més sapiguent que el CUDI els nostres veïnats, pues, recentment s'ha...
0: Aquesta zona verda, no?
1: Sí, la zona verda. La resposta que m'han donat va ser que és vera que el CUDI és un municipi per territori, diguéssim un nucli urbans, no? Que és més ample, tenen més zones d'aparcament a les afores i que és vera que ja potser era més fàcil fer-ho. Però bueno, jo crec que és una mesura que s'ha d'estudiar. Crec que és una molt bona manera de facilitar la vida a la gent que viu tant en un centre de Pollença com a Numoi, perquè la cala al final no té tant de problemes d'aparcament, però a Numoi i a Pollença sí, i jo crec que s'hauria d'estudiar, perquè a Numoi, per exemple, tenim tota la via de circumval·lació, que jo trob que cotxes de turistes podrien aparcar allà, i després entrar caminant a Numoi. Per tant, poder se pot fer. Ara, també hem de dir que a Numoi no només no se fa nous aparcaments, sinó que el pàrquing de la Bodeguita ara han fet un carrer de descarga molt més llarg, que s'han llevat mínim 10 aparcaments de cotxe. Jo puc entendre que tothom ha de fer feina, però és que ja hi havia un carrer de descarga al carrer lateral. És vera que no era molt gros, però en aquella zona tampoc hi ha un munt de comerços. Per tant, clar, estan llevant 10 aparcaments. És vera que s'han creat aquests 3 o 4 on hi havia l'altre, però al final les sumes no surten. Clar, llevam aparcament, no volen fer un aparcament per residents, però tampoc posam aparcament disosoris. I després, si xerram de l'estat dels aparcaments aquí a Pollença, que és lamentable, pues, que tenim? Pues que no podem aparcar enlloc i un poc puestos que tenim per aparcar, pues, no sé, però és que estàs a mig du camp perquè està ple de clots, hi ha males herbes per tot i, bueno, sí que és vera que hi ha una partida nova per adequació d'aparcaments, bueno, a bones hores, no? Darrer any la de legislatura, m'ho posant les piles ara. Bueno, crec que fa molt de temps que estan molt malament aquests aparcaments, sobretot quan plou. És vera que ara, en principi, no, ve l'època de que no hi ha pluges, però bueno, no hi ha pluges, però és que hi ha pols.
0: Que això és una altra, no?
1: Que te deixa el cotxe fatal, que te deixa les sabates plenes de pols, que si tu vas caminant per un pàrquing te passa un cotxe per de vora, ara ven d'aquí, d'un pàrquing d'un Pont Romà i m'ha passat això, ha passat un cotxe de vora jo, doncs m'he menjat tota la pols. No se poden asfaltar, tot això s'entén, però crec que sí que s'ha d'adequar d'una forma correcta, d'una forma més duradera de lo que s'ha fet fins ara, perquè és veritat que s'han fet petits intents, però no han anat bé.
0: Molt bé, i a més, bé, en un port de Pollença també és una, és un problema, és una problemàtica tot aquest tema de l'aparcament, però diguem que s'agreuja Pollença, sobretot en un casc antic, en aquestes zones de carrers més estrets, i se parlava, també s'ha parlat en aquesta tertúlia, de que aquest era el focus principal, que és on s'hauria de, potser, de restringir aquest accés només a residents, perquè molt de pics que un turista se fica per allà amb un cotxe no sap molt bé on se fica, no sé com ho veus vosaltres. Que...
1: Sí, sí, totalment d'acord en que el casc antic de Pollença és el primer que s'hauria de posar com a zona d'aparcament per a residents. És vera que molta gent té portassa, però és que molta gent no. I és vera que hi ha molt de cotxes de lloguer que directament, si ells veuen que no hi ha aparcament per allà, segurament que no hi entraran. Això no vol dir que deixarà de venir gent de Pollença, ni molt manco, simplement que la zona de centre és per residents, però és que això són coses que passen per tota Europa. És a dir, jo crec que la gent que molt visita no tindrà cap tipus de sorpresa de que això sigui així, perquè passa molt de puestos a Europa, al Cudi, com he dit antes, i molt d'altres puestos, crec que Valldemossa també, sí, Valldemossa també, que vaig anar fa un parell de mesos. És a dir, crec que s'ha de fer un estudi real de les possibilitats que hagi de fer-se això. I casc antic de Pollença, com has dit, però és que també se pot fer a la zona més a prop de la plaça d'Humoll.
0: Sí, aquí també.
1: Carrer Roger de Flor, carrer Llevant, carrer Gregal, tota aquesta zona sí que també se podia posar com a zona d'aparcament de residents.
0: I també tema de duals, va sortir, bé, crec que van planar i també vau parlar, sobre que se pogués aparcar davant tu propi igual, i va sortir un poc aquest debat de que seria com un poc tenir un pàrquing privat, depèn qui aparqui davant, és un tema un poc complicat, però bé, varen dir que la regidora de policia que això estigui allà mirant-se, no sé com ho veus.
1: Sí, sé que també se va mirar l'anterior legislatura, però al final legalment no sé per quin motiu no se va poder dur a terme. Jo crec que cada igual hauria d'anar assignat a una matrícula en particular, que al final qui te posa les multes i diu que pots aparcar aquí o no és la policia local, és molt fàcil, poses un número de igual i que te surti la matrícula associada. Si aquest cotxe està davant, que continua aquí, si no, bueno, pues que se li pagui la sanció administrativa que toqui, no? Jo crec que es va de fer, i d'aquesta manera crec que guanyam bastant d'aparcaments. I jo estic a favor.
0: Uns 3.000 crec que eren.
1: Hi ha moltíssims, hi ha moltíssims, i jo crec que guanyaríem molt. És a dir, això, juntament amb zones d'estacionament per a residents, crec que faria la vida de la gent d'aquest poble molt millor.
0: Molt bé, bueno, també sobre aquest tema segur que se sentirà xerrant darrerament, està aquesta iniciativa ciutadana, bé, aquesta sol·licitud, no, de recollida de signatures que podeu fer, també la trobareu per xarxes socials, però hem de parlar de més temes. Sobretot també va sortir a l'última hora, fa poc, un article que deia que Pollença és el poble amb més sol·licituds d'amarraments a Mallorca, a les Balears, millor dit. I, si no record malament, eren unes 2.700 sol·licituds. Mm. I sobretot, bé, no puc de Pollença, perquè aquí Pollença està complicat, no? D'un vaixell, però... bé, no sé com ho veus, si hi ha qualque solució possible. Què opineu sobre aquest tema?
1: Bé, en el final, jo crec que aquí Pollença, qui té barco ho sap, i qui no en té, coneix qualcú que té un barco i sap com està el tema dels amarraments. En el final, a Mallorca només hi ha 10 ports que gestiona ports de les Illes Balears, és a dir, una administració pública. Les altres són privades, i jo crec que la diferència de preu és tan grossa. Crec que, si no vaig malament, per lo que vaig cercar, el preu d'un amarrament anual en un port de les Illes Balears pot estar entre 1.200 i 2.500 a l'any, i en el Club Nauti, per exemple, del port de Pollença, depenent de l'eslora, clar, està entre 4.000 i 9.000 euros a l'any, en el final.
0: Perquè és privat, també.
1: Perquè,
0: no?
1: És privat, exactament.
0: És a dir, la part,
1: no?
0: Pública seria la part que està més...
1: La que s'està fent obra.
0: Sí, cap a l'estai, diguem, no? Cap a aquesta,
1: sí,
0: part.
1: Sí, exacte. Clar, també Pollença té una bona ubicació, té fàcil accés cap al nord de l'illa, també a Menorca, a l'oest, i és un port també molt resguardat. En el final, bueno, és normal que la gent vulgui venir aquí. Jo també volia tenir un barco i tenir-ho aquí. que tingui més sol·licituds que altres ports, bueno, desconec el motiu, més enllà del que puc pensar jo, que és que, bueno, pues, que tothom vol venir aquí perquè vivim en un poble més guapo de Mallorca i del món, no? Però, clar, al final hi ha poca gent, hi ha poc moviment d'amarres, perquè al final la gent que té un amarrament normalment no el deixa, no sé, que vengui la barca i no vulgui tenir altra, no? Però al final saben que és molt difícil tenir un, per tant, la gent que el té normalment no el deixa i, per tant, se mou menys, no? Aquesta coa de sol·licituds que al final s'adonen els amarraments en base a... el pla que tu vas presentar la sol·licitud.
0: Que també se podria traduir un poc aquesta problemàtica de l'aparcament de cotxes, no? Amb l'amarrament de vaixells, i també és un poc això de... se dona prioritat a residents, a qualsevol que el vulgui dur. És un poc aquest tema, també.
1: Sí. Però... I, bueno, i després, si volen xerrar del tema dels morts a l'abadia, que també tenen a veure, perquè ara hi ha aquestes sol·licituds de port. Però si qualque dia... Costa se posa les piles i fa el que ha de fer, que és gestionar i regular els fondejos il·legals...
0: Això també és perquè no hi ha lloc.
1: Bueno, perquè no hi ha lloc, perquè fins ara s'han deixat que aquestes embarcacions estiguin allà amb morts que al final l'únic que fan és crear basura en el fons de la mà, carregar-se la posidònia, etc, etc, tiren qualsevol residu dit la mà, perquè a més no estan pagant la quota de recollida de fems, tot això, no? I al final també s'ha de fer això, que potser aquestes sol·licituds, no te diré que se dupliquen, però que pujarien moltíssim la quantitat perquè aquestes embarcacions no haurien d'estar aquí. O que se posi un camp de boies, que és el que nosaltres sempre hem defensat, i me consta que és el que se té pensat fer, però fa dues legislatures que costa xerra d'això, però al final mai se fa.
0: I va bé, això és un altre de problemes, i sobretot s'agreuja relacionat amb el turisme, com sempre d'haver més tràfic de gent, més afluència de gent, i m'agradaria també si que donessis un poc la teva opinió de com veus aquesta temporada, com està preparat un municipi per tota aquesta afluència de gent, i que s'arriba a triplicar, no?, els residents, o la gent que és en un municipi de Pollença.
1: Sí, bueno, és una temporada que se preveu bastant bona. Sabem que, com sempre, hi ha problemes perquè la gent que vengui a fer feina de temporada tingui un lloc on viure. Això és un problema que fa anys que existeix i que encara s'agreuja més amb el problema de la vivenda. Però bé, jo crec que els hotels, establiments turístics, restaurants, comerços, tenen una bona previsió d'enguany. Sabeu molta gent, sobretot en els supermercats, que és una pena, perquè al final el que necessitem és que vengui gent a consumir restaurants d'aquí, no? Però bueno, jo crec que serà una bona temporada turística. Al final, com he dit antes, el turisme mos dona de menjar, però també mos causa bastant de molèsties, com per exemple les bicicletes, que ara... esperem que vagi cada vegada minvant la quantitat de bicis que venen, perquè bueno, fins ara sí que el huracán ha causat bastantes molèsties en camins de fora vila, i també en el passeig du Moll, que és una cosa que jo ja vaig comentar en el darrer plenari, vaig presentar una pregunta, perquè els ciclistes que van, o pocs que sí que empleen un carril bici en el passeig, van a una velocitat molt, molt alta, molt superior de la que està permesa, per tant, no estan funcionant els cartells verticals, i també la quantitat de ciclistes que hi ha damunt el passeig peatonal. És increïble, és veritat que hi ha una senyal, però està molt descolorada, plena de ferretines, no està funcionant els avisos, no?, amb cartells verticals, i vaig demanar a la regidora de policia si tenien pensat posar badens per la velocitat de les bicis, i qualque tipus de, pues no sé, una cartelleria que sigui més clara, més visual, perquè en el final vas per un passeig i si no te passa una bici per damunt és un miracle.
0: Molt bé, Bianca, no sé si vols tractar qualque tema més, vols afegir qualque cosa?
1: Bé, volia afegir el tema dels pressupostos, que és veritat que ara hi ha una aprovació inicial, per tant, queda encara un tràmit, i això és una, com bé dit, una aprovació inicial, per tant, podien canviar, però bueno, mirant un poc per damunt el pressupost, hi ha un parell de partides, com he dit abans, la de conservació de camins de 10.000 euros que s'ha suprimit, s'han reduït, això és increïble, les reparacions del poliesportiu, que eren 50.000 euros, poliesportius en plural, perdona, i han passat a 30.000 euros. La quantitat de queixes que hi ha sobre poliesportius d'aquest municipi m'apareix increïble que se redueixi aquesta partida. Encara tenc pendent veure quin és l'import total d'aquests 50.000 euros que s'ha gastat en aquest any anterior de pressupost, en 2025, però me sembla bastant sorprenent que la quantitat de queixes que hi ha, com aquestes darreres que va publicar el club de tenis Humoy, que han hagut de suspendre una diada de tenis perquè fa dos mesos que una de les xarxes de la pista de tenis que està més aferrada en Ubar va caure per un vent. Jo entenc que tot això passi per una assegurança, però dos mesos per tornar a posar una xarxa no és acceptable, igual que no ho és un lamentat estat de totes les instal·lacions esportives en general del nostre municipi, com ja vàrem publicar a les xarxes socials i a més també va sortir publicat a l'última hora. I bueno, el que sí que s'incrementa, com és normal dins el darrer any, bueno, normal per aquest equip de govern, el darrer any de legislatura són les partides de diades, celebracions i festes. Tot això sí, pan i circo, no? Si el poble té festes estarà content, però bueno, jo crec que el poble sap perfectament les mancances que hi ha hagut durant aquesta legislatura. Ja li poden posar totes les festes que vulguis, que la gent sap el que hi ha. Crec que votaran responsabilitat i bueno, ja els ho comentarem més a fons, però hi ha un parell de partides que mos sobren bastant. Ja les debatrem més endavant.
0: Això en un ple de que és més, que no queda res, serà dijous qui ve, si no ve malament. Ja vos escoltarem parlar més en profunditat. Idò, Bianca, moltes gràcies per venir un dia més aquí a Ràdio Pollença. I bé, vos escoltarem ja, serà en un proper ple d'un mes de maig. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Adeu.

0: Ballaven tasques de manteniment de la finca, han tallat la tapa d'un bidó amb la radial, ha explotat i li ha causat un gran tall al cap.
1: I un centenar de persones es lleven la vida cada any a les illes. El suïcidi i les tentatives suïcides són un problema de salut pública i detectar a temps els senyals d'alerta i reforçar l'atenció a les persones més vulnerables és clau per prevenir-lo. Per això el govern i l'Hospital Sant Joan de Déu han posat en marxa un programa d'acompanyament.
0: Els casos es derivaran a atenció primària, als hospitals o als serveis socials, ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
2: Estas personas serán derivadas al Hospital San Juan de Déu, donde un equipo de psicólogos, su equipo de psicólogos, será los que traten de hacer la intervención psicológica necesaria para ayudar a esa persona y que salga de esta situación.
1: No deixant de parlar de salut, però des d'una altra òptica, la laboral. La vaga dels metges ha obligat avui a suspendre 62 operacions, més de 1.600 consultes i proves diagnòstiques i prop de 1.500 consultes d'atenció primària.
0: A les Balears el seguiment ha tornat a ser desigual segons els serveis. Segons el Sindicat Mèdic de Balears, la vaga ha tingut més incidència a àrees hospitalàries com anestèsia, on 8 de cada 10 professionals s'han sumat a l'aturada. En canvi, a l'atenció primària, el seguiment s'ha situat entorn a un 50%.
1: I a Sant Antoni de Portmany, veure el carrer pot dur una sanció de 1.500 euros i anar sense camiseta pel carrer de 750. Són les normes de convivència que es donaran a conèixer a partir d'ara a través d'una campanya de divulgació entre els turistes, sobretot els britànics i irlandesos que passen les vacances a la badia.
0: L'Ajuntament repartirà 10.000 postals en anglès i castellà als hotels i restaurants per donar a conèixer les 7 principals normes de convivència, les ordenances municipals i les del decret de turisme responsable. També s'inclou el consum del gas del riure, l'òxid nitrós, que comporta multes que poden arribar a 3.000 euros, mentre que orinar la via pública se sanciona amb 500 euros. Marcos Serres, Albala, de Sant Antoni de Portmany.
3: Això és una campanya de sensibilització i de comunicació, sobretot en el turisme que ens ve a vora, perquè coneguen les nostres ordenances i les normes de convivència i per intentar tenir un turisme més responsable. Tot això ve financiat amb els 3,4 milions anuals que rebem de fons ITS pel decret de turisme responsable.
1: I l'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitjà, un espai abandonat des de fa anys on el consistori hi vol construir un pavelló esportiu amb capacitat per 2.500 persones. El batlle Jaime Martínez ha explicat que es vol protegir, entre d'altres elements, l'antiga porta d'entrada al camp de futbol.
4: També tenim un projecte de transformació de la ciutat, xerrant del bosc metropolità, però també la interconnexió entre la part rural i la part urbana de la ciutat. I, per tant, aquesta falca verda, el que denominaven la falca verda, també amb aquesta operació se completarà.
1: I un apunt de darrera hora, una lota de 17 anys roman a l'Hospital d'Inca després de llançar-se des d'un penya-segat de 30 metres d'alçada al calor desmoro d'haver les 4 de sora baixa. Presentava lesions a l'esquena i problemes per moure les cames, però ha estat conscient en tot moment. Són les 6 i 4 minuts i les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Molt bé, Mitch, i com vos hem anat anunciant avui al llarg del dia, arriba la darrera d'aquest grapat d'entrevistes que fem dins el marc de Sa Voz de l'Abadia, la mostra de la Tonyina que es celebra aquest cap de setmana en un moll. Avui hem de parlar d'una proposta molt especial que uneix patrimoni, mar i innovació. Parlam de la visita guiada de l'exposició de la fusta a la fibra, tradició i innovació del patrimoni flotant del moll, una activitat que ens convida a redescobrir la relació històrica del port de Pollença amb la construcció naval i la seva evolució fins als materials i tècniques actuals. Aquesta iniciativa s'inaugura amb una conferència i conversatori aquest divendres dia 22 i marca també el punt de sortida de Sa Voz de l'Abadia. Aquesta proposta complirà del port de Pollença d'activitats durant tot el cap de setmana. Per aprofundir en aquesta mirada, en tenim dues convidades de luxe, Diana Borràs, antropòloga cultural i sociòloga, i Antònia Puig, empresària nàutica, que ens ajudaran a entendre tant la dimensió cultural com la vessant més contemporània del sector. Diana, Antònia, benvingudes, com esteu?
1: Hola, Jaume, molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: Molt bé, i doncs, com vos he comentat, si vos sembla bé per fer aquest recorregut en aquesta activitat que du per títol de la fusta a la fibra, començarem, com diu bé, el nom de l'exposició, per començar per un recorregut inicial, farem com una evolució, i començarem pel context històric del Port de Pollença. Que, si vos pareix, començant, com heu dit, pels mestres d'Aixa, dels primers mestres d'Aixa i de la primera, diguéssim, vintena del segle passat, del segle XX, que me'n podeu contar d'això? I així iniciem un recorregut dins aquest tema tan apassionant com és aquesta exposició.
1: Sí, quan van decidir que volien posar en valor el patrimoni marítim flotant del Port de Pollença, teníem clar que havien de parlar, òbviament, dels mestres d'Aixa i després ja passar a la gran innovació que va ser la fibra. I, bueno, hi ha un llibre d'en Palmer Grua, que és un gran referent a l'estudi de mestres d'Aixa d'aquí de Mallorca, i va ser un nostre referent perquè ja queden pocs testimonis d'aquests mestres d'Aixa. Sabem que hi havia Miquel Moyà Cifra, que les dècades operatives, segons aquest autor, serien entre 1930 i 1960. Hi ha poques imatges d'ell, sabem on estava el seu taller. Altres mestres d'Aixa són en Biel Cerdà Vicenç, en Blanco, que també de molta anomenada, que va tenir unes dades operatives de 1920 a 1960 i que va fer barques tan emblemàtiques com, per exemple, la Port Blau, que és un bé d'interès cultural, l'única barca feta en un moll que té aquesta categoria de protecció. Tenim en Jaime Jiménez Cerdà, en Jaime Pol, en Bernat Roque Tomàs Mossegada, Antoni Cabanelles Totxo a Torré i en Joan Vives Cerdà, o en Clamó, en Niu, en Joan Cerdà Mangual i en Tonet, tots ells grans mestres d'Aixa. I després vàrem estar parlant, per exemple, amb els treballadors de Miaca, que varen tenir uns astilleros una època que nosaltres anomenem clàssica, on se varen fer construccions en fusta, on estava en Clamó i en Viví, un mestre d'Aixa d'Alcudi, i en Antoni Cifra, que feia opalos, i després amb en Rafael Pons, que és una persona que va fer feina amb en Vives, que va continuar fent restauració, tot i que ell no va fer construcció, diguem, de zero, i llavors, doncs, bueno, és una, com podeu veure, una gran riquesa que tenim de mestres d'Aixa, que a més està reconeguda a la història marítima d'aquí de Mallorca. Volíem posar més en valor això, molta de gent ja no se'n recorda això, ja no ho coneix, la gent més major sí, es veu que han perdut molt de testimonis orals i també moltes embarcacions, malauradament, i creiem que és una feina molt guapa perquè tot i així estem recuperant alguna informació, alguns documents, algunes fotografies que ens permeten, bueno, tornar a posar a valor aquest gran patrimoni que tenim aquí en el Port de Pollença.
2: A part d'això, després també volem posar en valor la part de la fibra, no? Aquí hi va haver tres grans astilleros de fibra, que per un poble tan petit és prou important. Miaka, sobretot després de l'època que nosaltres anomenem clàssica de barcos de fusta, va fer moltes embarcacions de fibra, va tenir una gran producció. Després, Estilleros Borràs, que també varen ser molt innovadors en moltes de coses. I després, Estilleros i Vic, que també varen ser molt productius. Hi ha embarcacions de models que se varen fer aquí no part de Pollença per tot arreu. Tant a Espanya, inclús alguns se varen fer per importació.
0: Molt bé, i si vols puc fer aquesta pregunta, que crec que pot ser interessant, és com neix l'idea d'aquesta exposició? És per totes dues.
1: La idea de l'exposició de la Mosca Patrimoni Flotant, quan vàrem iniciar aquesta feina de posar en valor aquest patrimoni, és una feina que jo vaig iniciar demanant l'accés a registres de capitania. Tenia un especial interès a la fibra, perquè mon pare era dels Estilleros Borràs, i llavors va estar molt bé perquè vaig aconseguir un registre on se van anar apuntant totes les barques en sèrie que s'anaven fent des de l'any 68 fins al 94, i hi ha altre tipus de documentació. Volia posar en valor la fibra, te soc sincera, però també era conscient de que Port de Pollença necessitava un reconeixement, un major reconeixement de tota la seva indústria. I ja havia fet altres feina també sobre temes de patrimoni marítim o pesquer i sobretot patrimoni alimentari, i crec que hi ha molt per fer en un moll. I, som mollera i llavors som neta de pescador i m'agraden tots aquests temes. I, vaig parlar un dia amb Antònia. Jo sé que Antònia també és una gran apassionada del nostre patrimoni, està molt lligada a la nàutica, com jo, i li vaig dir que volia fer un poquet aquesta feina de la història de les drassanes del Port de Pollença. Ella me va dir que hi havia molta cosa per fer i que, que s'apuntava. Llavors, varen començar a poc a poc, i quan varen saber que se feia la Bossa de l'Abadia, varen fer la nostra proposta a les persones, en un regidor, en Antoni Cànaves i en Junaina, i els hi va semblar interessant i mos varen dir que d'acord. Jo varen comentar que mos agradaria fer una conferència per poder explicar tot el que havíem après. Havíem fet ja moltes entrevistes i anaren recollint documentació estonetes, perquè totes dues fan feina. La conferència va anar molt bé, va agradar molt a la gent, varen fer un conversatori, convidar la gent, i també tenien clar una cosa, i és que volien posar en valor el que eren els oficis que estaven relacionats a les drassanes. Pues mecànics, ebenistes, tapissers, les persones que feien feina amb botons...
2: Sí, ferrers, tot això. Com diu una Diana, va ser una mica per casualitat, no? Jo sabia que... ella me va comentar que ja havia començat una feina en un registre marítim, i llavors és quan ella me va dir que començava aquesta feina, me va fer molta il·lusió, perquè jo sempre havia estat una cosa que havia tingut dins el cap, que pensava que no s'havia posat prou en valor tot aquest tema, i també no només les drassanes en si, sinó tota la xarxa d'oficis i de negoci i d'això que s'havia fet aquí no part de Pollença, no? Que havia estat molt important. Jo li vaig dir que humilment si podria col·laborar amb ella, perquè jo sí que tant per mon pare com per la meva feina he tingut contacte i he conegut encara qualcun d'aquests mestres d'aixa, o la majoria d'ells, un més vells no, per suposat, però que sí que me faria molta, molta il·lusió fer-hi feina amb això, i aquí estem. L'Ajuntament de Pollença ens va donar l'oportunitat de fer aquesta feina i ens va donar l'oportunitat de posar-ho en coneixement de tots, i llavors aquí va començar tot.
1: Sí, jo volia dir que la idea de la Mostra Flotant, un poquet un museu marítim de Mallorca, que està a ses voltes, ja fa normalment una mostra de patrimoni marítim flotant. Vull dir, és una cosa bastant comú entre museus marítims. Jo tinc relació amb l'Albert i conec un poquet tot aquest món d'un museu marítims, Llavors, bueno, ho vaig proposar i va agradar la idea i, bueno, la veritat és que hem de reconèixer que en Toni Cànovas tot d'una s'hi va posar i ha fet una feinada, tant l'any passat com enguany, perquè, bueno, comporta molta de feina de gestió, de demanar amarres, de moure barques. N'Antònia també és una persona que, clar, du tota la vida en l'empresa nàutica i coneix un munt d'armadors i armadores. I llavors, bueno, pues, va ser un somni fer realitat, ajuntar barques, totes les barques que encara estan surant, que és la millor manera de conservar un patrimoni marítim, fetes en un moll. I per jo és superemocionant, és molt, molt emocionant.
2: Sí, la veritat és que tothom va ser molt col·laboratiu. No han tingut cap problema amb ningú, vull dir, tothom s'ha volgut apuntar en aquesta idea i bueno, estem molt contentes per això i agraïdes també.
0: I si vos pareix, ara que m'heu fet sabem de on neix aquesta idea, si vos pareix farem un... Tornarem, ja hem fet el context històric en el principi, hem xerrat dels mestres d'Aixa de principis de segle XX, però si ara mos transportem en els anys 60, per exemple, que heu xerrat de drassanes, quantes drassanes hi havia, com era la xarxa industrial d'aquella època, més o manco dels anys 60?
1: En els anys 60 encara hi havia mestres d'Aixa. En Miquel Mollà crec que encara estava en actiu, just acabava, en Biel Cerdà també, d'en Bernat Roca no tenim massa dades, però per exemple en Toni Cabanelles, Totxo Torrer d'Estilleros Cabanelles, pues ja va fer en aquesta època, en el principi dels 60, en el 62, la DAEA, era un iot de luxe. Ja havia fet altres embarcacions d'esplai, grans velers i alguns molt, molt importants, i després tot havia participat en la construcció dels snipes. Per tant, jo diria que estava Cabanelles, segur. Estava en Joan Vives, que encara tenim, afortunadament, molt de lleuts seus aquí en el port de Pollença. Estava en Uclamós, que Ufís encara fan coses, se dedica més ara actualment a reparació, però en Clamó crec que tant en Bernat i després el seu fill en Miquel són un gran referents de lo que és la nàutica del port de Pollença. A més, van ser també molt innovadors, en noves maneres de fer barques de fusta, noves formes, que, per exemple, en Bernat Oliver diu que no se poden qualificar de lleut, efectivament, perquè tenen unes prollençades, unes popes rodones que diferents, però també van innovar molt amb altres materials. I després tenim cap... hi havia Antonet va ser també una persona que va estar en actiu fins als anys 80 i feia uns lleuts també molt, molt exquisits, amb una feina molt, molt fina
2: i
1: molt precisa. Després teníem Miapka, fins als anys 68 va fer coses de fusta i en el 68 és quan comença Miapka Fibra i apareix Estilleros Borràs. Estilleros Borràs, que pot ser, juntament amb Bíbic, les úniques drassanes que no tenien una relació amb mestres d'Aixa. I després, ja cap als anys 70, si no vaig malament,
2: sí,
1: Antònia, ve Bíbic.
2: Sí, l'any 1970 se va fundar Bíbic i bueno, varen estar fins a l'any 85. Després nosaltres vàrem comprar les drassanes l'any 1986, i vàrem fer una petitíssima producció de dos models, que era el Superpescador i el Galeón, d'una manera bastant artesanal, però a mon pare li feia il·lusió pues, construir, i llavors, pues, encara que nosaltres, el nostre fort eren els serveis, era la custòdia i el manteniment d'embarcacions, i és el que hem estat fent fins ara, pues, sí que vàrem tenir l'experiència de fer aquestes barques. I fins ara.
0: I, per exemple, quantes embarcacions al llarg d'aquesta recerca i aquesta catalogació que heu fet, quantes embarcacions heu pogut identificar que encara naveguin avui en dia?
2: Bueno, que naveguin és difícil saber-ho, això encara no ho tenim clar, perquè, així com ha dit la Diana, de les barques de fusta d'un mestre d'Aixa s'ha perdut moltíssim de patrimoni, que és una llàstima. Jo crec que aquí en un moll possiblement de les que n'hi ha més és de mestre Joan Vives, Però bé, barques no ho sabem exactament. Número de barques no. El que tenim és els registres de les barques que se varen fer, segons un llibre que ha mencionat en Dani. Això sí que tenim les dades, però de les que queden, no.
1: Sí, en Bernat Oliver, que és un tècnic del Consell, del Consell de Mallorca, sí que en el seu moment va fer tot un registre d'embarcacions tradicionals a tota Mallorca i se n'han perdudes moltíssimes. Nosaltres és una feina que volíem fer, però que encara no hem fet, sincerament, perquè hem estat en altres línies de recerca, hem estat fent entrevistes, hem estat fent un buidatge d'aquest registre de capitania, que és més fibra. Per exemple, d'Astilleros Borràs, que va fer un total de 172 embarcacions, en el port de Pollença en queden dues, la meva i un veler, el Castellet, que per cert, Astilleros Borràs era les úniques drassanes que marinitzaven motors, i el Castellet encara du un motor marinitzat per Rafael Borràs. La meva barca, la Ravdi, ja no. I després, per exemple, enguany, malauradament, hi havia dos veleros, un en el port de Pollença i un en una altra part de Mallorca, que ara no recordo on era, que eren aquestes barques que estan pues, en roda i que, malauradament, amb un temporal doncs, sí, han xocat i s'han fet molt malbé. Dos veleros Borràs i és una pena. Crec que hi ha bastantes barques fetes aquí que acaben així un poc malament. Llavors, bueno, no, és una feina que volem fer, identificar exactament i fer aquest registre, tot i que sabem que serà un registre que s'haurà de mantenir cada any perquè canvia molt la situació d'un any per l'altre.
0: I seguim a les embarcacions, si vos pareix. Uh-huh. Les embarcacions que encara naveguen avui, que han dit que en són molt poques, perquè han dit que pràcticament quasi no n'hi ha, o que continua viva, quin valor tenen per vosaltres, per exemple, trobar-les? És a dir, el fet de que siguin tan poques, tenen molt, quin valor li donau?
2: Home, les barques tradicionals de fusta sí que en cada vegada en queden menys. Ara, tant Miaca com Ibic varen tenir una producció impressionant, llavors d'aquestes sí que en queden moltes, sí. Perquè hi ha molt de modelos i encara queden moltes barques d'aquestes navegant. Quan me referien a les que en queden poques, realment són les de fusta, les més tradicionals. D'aquestes que sí que cada vegada costa més trobar-les, tenen un manteniment molt, molt important. I, clar, les persones que els mantenen realment és que tenen molt de mèrit, perquè les ajudes tampoc no se n'han fet massa i llavors sempre tot ha de ser a nivell particular. I bueno, cada vegada costa més i també cada vegada hi ha menys professionals, menys mestres d'aixa que puguin mantenir aquestes embarcacions, que això sí que és un problema.
0: I com, per exemple, com pensau que va començar notar el declivi de les drassanes del port de Pollença? No me sentiu?
1: Sí, jo sí.
0: Tu me sents?
1: Pots repetir?
0: Me sentiu?
1: Sí, sí.
0: Tot, ella no? No. Un segon, idò. Bé, i d'ahir me contesta si un cas a tu, Diana, i jo després vendré i faré un
1: per repetir la pregunta.
0: Sí, mira, que com notau que cosa comença a notar el declivi de l'adreçada del port de Pollença?
1: Ui. El declivi de l'adreçada del port de Pollença.
0: Ara venc jo, si un cas, i li arreglaré mentre bueno. Tu, si un cas, vols anar parlant.
1: Bueno, és un declivi una mica progressiu, però jo crec que als anys 90 ja se veia venir que la construcció naval aquí no tenia massa futur.
2: Bé, jo considero que és una cosa que se va donar per un temps, no? Vull dir, varen començar a arribar altres tipus d'embarcacions. Per exemple, la manera de navegar de la gent va canviar, la gent volia fer més via, era un altre concepte de navegació i per això supos que aquestes embarcacions també varen anar menys. Jo crec que de totes maneres si s'haguessin seguit fent també jo crec que els haguéssim pogut comercialitsar, els haguéssim pogut innovar i unes altres maneres de construir, i és estat possible mantenir aquesta indústria la millor.
0: I quin moment diríeu que marca el punt d'inflexió? Un segon, perquè tenim problemes de so. Un segonet, per favor.
3: Mira, teniu això, i això d'aquí és que està al doble i s'ha trepitjat sense voler. Ja està, qüestió de directe. Ara me sentireu millor, suposo.
0: Ara me sentiu bé?
1: Sí, ara perfecte, sí, gràcies, perfecte. Jaume.
0: Estat, no, qüestió de directe. O sigui que això ha estat coses de directe i mos passen aquestes coses. Xerràvem des de Clivi de Ses de Sants d'Esport de Pollença i llavors demanàvem en quin creix que és el punt d'inflexió d'aquest declivi. I en aquest, bé, deixàveu també vosaltres que havia estat un pot degut a...
1: Bueno, jo crec que són moltes coses, però a nivell tota la indústria a Mallorca, no, va patir, i jo crec que més o menys les causes són les mateixes per tota la indústria. Vull dir, no crec que sigui diferent a la nàutica respecte a les altres. No podrien competir amb molt de producte que venia de fora. De cada vegada més se va imposar un tipus de nàutica, pues cada vegada barques més cares, de gent que podria comprar-les més, potser més de fora, no? Se va anar perdent un poquet aquesta, no sé si dir-li així, nàutica de proximitat. Jo crec que varen fer un esforç molt gran les drassanes de Port de Pollença per adaptar-se en aquest nou mercat, però era molt difícil, francament difícil. Llavors, bueno, també les condicions i, bueno, varen ser bones per algunes coses i negatives per unes altres. Jo crec que un poquet tota la indústria va patir a Mallorca el mateix. Tampoc no se va ajudar gens al sector nàutic, a la producció d'aquí, però crec que va passar tota la indústria.
0: Quin paper creus que el turisme hi va posar? Creus que el turisme va ser qualque motiu de que es decliu o qualque cosa d'aquest? No?
1: Jo diria que va ser un impulsor, sobretot dels seus inicis, i possiblement molt de mestres d'aixa se varen poder mantenir gràcies al turisme, aquest turisme residencial també que teníem, no només estrangers, també estranger, però també molta gent, per exemple, que venia a Catalunya i que valorava moltíssim les embarcacions fetes per un mestre d'aixa. Llavors, no, jo crec que va ser un impulsor i va dur moltes coses positives en un principi. Vull dir, no era el turisme massificat que tenim ara. I jo recordo, per exemple, amb un pare que tenia molt de clients estrangers, i crec que, bueno, Ibic, Jan Van Erps era ell mateix estranger, Miaka també estava relacionat amb persones estrangeres, i moltíssims mestres d'aixa varen tenir clients estrangers o ja t'he dit, turistes residents que dèiem en aquell temps, no? Llavors, no, jo crec que va ser un impulsor i va sortir també una nova manera de fer barques. Les golondrines se'n varen fer moltes en el port de Pollença, i això és una futura línia de recerca que també consideren que és apassionant. Llavors, no crec que sigui la culpa del turisme, francament, no.
0: Sí, més bé va ser un impulsor, eh? Un impulsor
1: sí,
0: econòmic.
1: Sí, sobretot en els inicis, sí. És vera que després va canviar el turisme i no va tenir l'impacte tan positiu a la producció nàutica, però no diria que el responsable és el turisme, en absolut.
0: Molt bé, i d'ahir hem fet un recorregut per lo que és història, lo que és, i si vols present, anirem cap en el present i el futur del patrimoni, d'aquest patrimoni. Com es pot assegurar la continuïtat d'aquest patrimoni en un context de canvi tecnològic i econòmic?
2: Uf, és una pregunta difícil.
0: Complicat.
1: Sí és molt difícil. Al final estem parlant d'embarcacions que són propietat privada i una part se podrà institucionalitzar com el Port Blau, o per exemple hi ha un bot de Moà en un museu marítim, i crec que se podran fer algunes coses. Algunes persones faran tot el possible per mantenir-ho, com jo mateixa mantenir la meva embarcació els anys que pugui, perquè tot i que sigui fibra també tenen bueno, la seva vida i el seu fill. Precisament per això estan fent aquesta feina. Jo no sé si podrem aconseguir que la gent mantengui aquest patrimoni, aquestes embarcacions. Cada vegada és més difícil trobar amarres, la situació és molt complexa, s'està produint una autèntica gentrificació, el que són els ports de Balears, hi ha una gran massificació, però la realitat és molt complexa. I jo crec que precisament per això ara és un moment d'intentar fer aquestes accions de patrimonialització, de posar en valor, que almenys intentar recollir el màxim que puguem les experiències o documents i tal, i almenys que hi hagi pues, un registre documental, no? I que la gent pugui conèixer, si no viure la navegació amb aquestes embarcacions, almenys sabrà que existia, que existien treballadors i gent que sabia fer això, i en un final és part de la nostra identitat, no? Estan parlant de vides de persones que varen fer feina durant molts anys i que varen aportar pues, molt, i per totes aquestes persones és molt important posar en valor la seva feina i el seu dia a dia.
2: Sí, és part de la nostra història.
0: I com creus que se pot transmetre a les futures generacions aquesta inquietud que vosaltres vau poder marcar amb aquesta idea, amb aquesta exposició? Nosaltres ho tenim clar, però els que ens venen darrere, me refereix.
2: Bé, no sé si és ja un problema de generacional, no? Tu aprecies les coses quan vas complint anys i quan les coses ja no hi són. I això és una pena. Home, jo crec que la gent jove sí que és conscient de lo que passa, no? Però, clar, com ha dit Nadani, és molt complicat mantenir una barca de fusta, sobretot, i no hi ha ajudes, no hi ha amarres, és complicat. Llavors, això és una feina privada de cada persona, no? S'hauria de donar qualque tipus d'incentiu, qualque tipus d'ajuda, qualque cosa perquè per poder mantenir aquest patrimoni que cap i la fi és patrimoni de tots.
1: Jo crec que les persones joves, bueno, a mi m'agrada xerrar molt bé de la gent jove, jo crec que són absolutament increïbles. No m'agrada quan la gent me diu, és que avui en dia joves, jo crec que estan preparadíssims, hi ha moltíssim de talent i moltíssima gent implicadíssima en moltíssimes històries i, bueno, sempre ha hagut un poquet de tot. Però jo crec que la gent jove valoren moltíssim. Evidentment, no tothom té els mateixos interessos i això s'ha de respectar, però jo crec que a la gent li agrada que se posi en valor un patrimoni, que els hi puguis explicar que hi havia pues, tant de mestres d'aixa en el port de Pollença, que hi havia aquestes drassanes, que hi havia gent, per exemple, pues, mon pare, que era una persona, un fill de pescador, que no va estudiar, un fill que tenia, en fi, un infant de postguerra i que va ser capaç de muntar unes drassanes, marinitzar un motor, jo crec que també és un exemple, i això se valora moltíssim la feina que se va fer a Miaca. En Antonio Puig sempre m'ho conta que son pare amb 8 anys ja va començar a treballar i va acabar sent el responsable de la ferreria de Miapca, uns astilleros que tenien una gran nomenada internacional, que feien un velers clàssics i que se venien sobretot als Estats Units. I llavors, quan els hi contes a la gent, pues, jo crec que s'emocionen, encara que l'emoció sigui una mica diferent, perquè clar, potser no ho han viscut, però molt d'ells encara han tingut a predir o repredir o algú que els hi ha pogut contar. I jo crec que a la gent li agrada sentir històries positives que li connecten a la seva terra, no? I a les seves arrels. Jo crec que sí, que a la gent li agrada.
2: Sí, perquè per aquestes drassanes va passar moltíssima de gent. I jo crec que tothom, d'una manera o l'altra, ha tingut un familiar o un conegut o han estat implicats amb això. I jo crec que és molt important donar-ho a conèixer, també.
0: Jo crec que això és una recomanació perfecta per anar en aquesta exposició guiada i en aquesta conferència de divendres, no ho creus? Perquè realment me deus que en certa manera com una persona o una altra se sent tocat per aquest patrimoni que vosaltres el donareu a conèixer amb aquesta conferència de divendres i en les visites guiades, tant dissabte a les 11, que serà la inauguració, com diumenge també a les 11. Fins aquí hem arribat. Si voleu afegir res més abans d'acabar. Clar que sí, m'aixeca sa mà. La Diana diu... Per suposadíssim, és el vostre espai.
1: No, jo dic que a la mostra de Patrimoni Marítim Flotant hem aconseguit dur el Port Blau, que és una embarcació feta per en Blanco, que és un bé d'interès cultural i que, bueno, que serà una passada perquè... Uau, és un vaixell de 9 i pico metres, està sense arbolar, que va ser restaurat per l'Escola de Mestres d'Aixa del Consell de Mallorca, i bueno, a mi me feia moltíssima il·lusió per dur aquest vaixell en el port de Pollença, perquè crec que fa 10 anys. El darrer patró va ser un pescador del port de Pollença, en José Luis Pérez, darrer patró i darrer pescador. Va estar pescant durant molts anys a Cala Gamba, és una embarcació que té la seva història, que contarem allà a la visita guiada, i que tenim aquí gràcies a l'Associació d'Amics de Museu Marítim de Mallorca i en Antoni Cànovas, que ha fet totes les gestions. I jo estic molt emocionada, sincerament, i espero que cada any puguem dur una sorpreseta, ojalà.
0: Antònia?
2: Sí, esperem que això pugui tenir continuïtat. Nosaltres l'any passat ens vam quedar gratament satisfetes de l'assistència i, bueno, i això el que vol dir és que la gent hi té interès.
0: Exactament, tens el patrimoni. I d'ahir, si vos pareix, recordam les dates, els horaris i el lloc. I així la gent, i que tingui molt clar la gent, que jo ho he dit abans, que l'exposició guiada, que és una cosa, i la conferència conversatori, que és una altra. La conferència conversatori a la sala de l'Associació de Veïns del Port de Pollença és aquest divendres 22 a les 8. Corregiu-me si m'equivoc. I després les exposicions, exposicions guiades, i la conferència serà com un entremés, com un preàmbul a les exposicions guiades, que seran dissabte, s'inaugurarà a les 11 i diumenge també serà a les 11. Tot això dins el marc de Sabors de Galeria, que omplirà de plaers i de molta tonyina i de molt espai cultural aquest cap de setmana. Diana, Antònia, un plaer. Si teniu res més que dir, si no... Sí?
2: No, moltes gràcies, bueno, per la convidada.
1: L'any passat me vaig comprometre a proporcionar les dades d'un registre de capitania d'embarcacions de fibra de Miaca i Ibic, que no m'havia donat temps a fer. Només havia fet embarcacions Borràs, que la producció era molt més petita i era més fàcil. I, bueno, ho he fet. Per tant, divendres contaré un poquet les dades.
0: Beníssim, miraíssim, cas. M'ho anem a divendres, perquè si no ho contarem tot i després divendres no haurà res que comptar.
1: No comptant res.
0: Moltíssimes gràcies a totes dues per haver estat aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bon cap vespre.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'ha

i en algun racó d'aquest desastre el matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre desmunten l'orquestra. Que fora s'ensorri el

yourself. Spread yourself.